0: Flashback. La ràdio de l'estiu.
1: Té la vida per fer una rumba catalana. I ara que ja l'estic fent, no sé pas de què parlar-te. Si del Moia i Operet, o d'aquesta el rumba brava, o potser d'aquella nit, a Gitaneta de Gràcia.

0: The common tourist.
1: El turista comú és una de les plagues més ferotges de l'estiu. Envaeixen l'espai públic sense barrejar-se amb la fauna autòctona. Transforma els habitatges locals en allotjaments de tres nits amb esmorzar inclòs. S'alimenten de paelles i sangries. I quan estan en període d'aparellament, adopten un cridaner color de pell conegut com a vermell gamba. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. De dilluns a divendres de 7 a 10 del matí, a Flashback.
2: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
3: Hola, soy Quevedo.
2: Esto es...

0: ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
1: Volarem sobre la por.
0: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
2: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits.

0: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
1: Els sents?
0: Ni un. Han volat tots.
1: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
0: O a les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
2: I el 31 d'agost tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu.

0: pista ni cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flashback. El so dels èxits.

teves estrelles com si cantessin davant teu. Els beats com si fossin el batec del teu cor. Escolta l'emissió en directe des de la nostra web. Qualsevol semblança amb la d'altres emissores et semblarà una broma. Flashback.cat. Els locutors com si et parlessin a cau d'orella. Els teus èxits com si gairebé els poguessis tocar. El so de Flashback en directe des de la nostra web frega la perfecció. Sent-lo. A flashback.cat.

Imagina't un estiu sense el so de les onades, els grills, les migdiades, les nits de festa. Ara imagina't un estiu sense flashback. Impossible, oi?

0: Flashback.
1: La ràdio musical de Catalunya.
2: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent quan ens pregunta, però com us ho feu? Jo dic que fem igual que fa el conill amb la guineu. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punky del porro i al mateix temps

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic...

0: semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa
1: o d'un cotxe en pràctiques.
0: Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Flashback.
2: Bon dia, són les 7, almenys 160 morts i centenars de desapareguts a causa d'una riuada sobtada que s'ha originat al Nepal, a la frontera amb el Tibet, i ha arrasat desenes de pobles sencers. La majoria dels desapareguts són turistes, molts procedents de l'Índia, amb els quals s'ha perdut contacte a l'àrea afectada, segons l'Oficina de Turisme del Nepal. Tot i que les autoritats del país han informat que hi hauria dos espanyols entre els desapareguts, el Ministeri d'Exteriors assegura que no té constància que hi hagi espanyols afectats. D'altra banda, Meta ha acordat a pagar 17 mil milions de dòlars per evitar el judici per l'addicció dels menors a les xarxes. La plataforma tecnològica haurà d'implementar mesures per protegir els menors, com ara limitar el temps diari d'ús o restringir l'accés a les xarxes socials de nit. Les autoritats acusaven la companyia de dissenyar les xarxes socials per generar addicció. I l'autoritat del transport metropolità prepara un nou sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit a tot el transport públic de l'àrea de Barcelona i que s'espera que entri en funcionament l'any que ve. Amb el nou mètode, els usuaris que no disposin prèviament d'un bitllet podran adquirir un títol al mateix transport pagant amb targeta bancària o dispositius compatibles. Els esports. El Barça no llença la tovallola per Julián Álvarez malgrat l'oposició de l'Atlètic de Madrid. La Porta manté l'oferta, Flick deixa clar que és l'única opció i el jugador també vol fitxar. Mentrestant, també el Barça ha decidit suspendre l'homenatge previst per avui als 8 blaugranes campions del món amb la selecció espanyola arran de l'agressió policial a un menor diumenge abans del partit contra l'Elx.
3: Merci, Paula, bon dia.
4: No deixis que la calor et fregeixi les neurones. Posa-les en remull amb el matí i la mare que el va parir d'estiu.
1: Ah, Flashback.
3: Són les 7 i 2 minuts, arriba Banda Neon i Búhos. Seran també a l'acústica de Figueres. Això es diu El Ventilador. Benvinguts i bon dia.

0: Segur que aquest estiu hi ha hagut més d'una batussa pel ventilador a casa. Doncs Banda Neon i Buhos van decidir fer-ne una cançó. Atenció, perquè Buhos els tindreu també a l'acústica de Figueres. Són les 7 i 4 minuts aquest dijous. Dijous 27 d'agost. Què tal, com esteu? Benvinguts, bon dia. Engeguem una nova jornada des de l'antena de Flashback. Un nou programa, una nova edició del Matí i la Mare que va parir. Preparats fins a les 10 en punt d'aquest matí, fins a les 12 també, vull dir que estarem 5 hores per davant plegats, amb un munt d'èxits, a més, amb un parell de concursos. Avui, més enllà del concurs de la grossa de la Diada, d'aquests bitllets que, si voleu aconseguir, doncs només heu d'enviar un WhatsApp al 628-414-029 i amb una mica de sort, aviam si a les 10 ens posem en contacte amb vosaltres per fer-vos entrega d'aquesta meravella que et pot donar 2 milions d'euros. 2 milions d'euros, Joan. En fi, que a més també hi haurà el concurs d'Afterbite. Tot això us ho explicaré a partir de les 8. Ara el que hem de fer és fer un cop d'ull al temps. Vinga, som-hi.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
2: Núvols i sol.
0: La pregunta, Jean Ponsa, és: avui ha de ploure?
3: Doncs no descartem ara mateix a primera hora del matí alguna gota a punts del litoral central. De fet, al llarg d'aquest matí tindrem bastants núvols a bona part del litoral. De primera línia de la costa es pot escapar una gota, però a partir del migdia doncs, ja s'aniran trencant. A la resta de Catalunya comença el dia força més assolellat i a partir de la tarda els núvols quedaran força restringits a les comarques de Girona, també punts del Pirineu, on no es descarta alguna gota, sobretot al Pirineu de Lleida, però en general un dia força tranquil, les temperatures màximes avui també pugen un pèl i, bueno, doncs s'anirà obrint una miqueta el cel, sobretot al litoral, aquest matí.
0: Per tant, a la ciutat de Barcelona, per exemple, avui al vespre, que he d'anar a l'estadi, avui no...
3: No has de patir massa.
0: En principi no he de patir, perfecte. Potser això vol dir que demà podré venir més o menys tranquil i no amb un constipat important, perquè...
3: Exacte.
0: Allà quan plou, escolta'm...
3: No és el dia, no és el dia.
0: Anem a fer un repàs de temperatures a les 7 i... 5 minuts.
3: A Lleida ara mateix 21 graus, a Tarragona 26,5, a Badalona també 26,5 i a Barcelona 24 graus.
0: Molt bé, Jan, ens escoltem d'aquí a una estona.
3: Ja, fins ara.
0: Que vagi bé.
1: No deixis que els mosquits siguin la teva banda sonora. Substitueix-los pel matí la mare que el va parir d'estiu. De 7 a 10.
4: A Flashback.
0: Doncs vinga, va, servei públic fet. Anem de seguida amb BTS, o aquesta mateixa de Teddy Swims, es diu Mr. Know It All.

0: totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
2: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
1: Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Antbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Antbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Antbank, el millor per al teu negoci.
4: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
5: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Tu has arribat al destí, però la teva maleta no. I és clar, allà hi tens la roba, els carregadors i tot el que necessites. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem a trobar-la i a continuar el viatge sense que una maleta et compliqui les vacances. Perquè has marxat per gaudir, no per passar-te el dia fent gestions. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
6: Segur, sempre, sempre al teu costat.
7: La veu d'una cançó pot ser brutal.
8: I'll take my pride.
7: El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
9: Volarem sobre la por.
7: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
10: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
7: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits.
11: Andorra, Andorra.
12: Flashback.
11: 96.0.

0: un butrón.
1: No, lo compro, tío, 2 millones de euros.
2: No, pero quiero decir que de al lado a tu piso haces un agujero en la pared.
1: Tampoco hace falta. Abro una cuenta nueva.
2: Ah, vale.
1: Y en 2 minutos tengo 20 millones de seguidores.
2: Vale, ya está.
1: Claro, pero
2: y la cadira ya.
1: La silla ahí, tío.
3: Es veu que li va anar molt bé aquell stream perquè la gent anava entrant al canal per saber què havia passat. Perquè tenien por que l'haguessin segrestat o una cosa d'aquestes, perquè no tornava.
4: Home, algú et pica el telèfon i no tornes.
2: I tot plegat per un burrito sabanero. En fi, bé, molt bé. He de dir que m'has caigut molt bé en aquesta versió de l'Hormiguero.
1: Però clar, sí, el xocas, tio, te quedas impressionado, és normal.
2: Bueno, a veure, normalment...
1: Tu estàs flipant des de tu posició, de no anar, tio.
2: Són les 8 i 10 minuts. Escolteu, al matí la mare que em va parir.
1: És un dios, tio, normal.
5: De 7 a 10. El matí i la mare que el va...

0: deixis que els mosquits siguin la teva banda sonora. Substitueix-los pel matí la mare que el va parir d'estiu.
1: Són igual de pesats, però no piquen. De 7 a 10.
0: Només a Flashback. Flashback.
2: Bon dia, són 8:15. Les víctimes mortals per les fortes inundacions al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, augmenten a 165 i a més de 1.000 desapareguts. La majoria serien estrangers i les autoritats locals han confirmat que hi hauria 2 espanyols. Segons l'últim balanç de les autoritats del Nepal, hi ha 162 morts i més de 600 desapareguts, mentre que les autoritats xineses han informat que al Tibet hi ha 3 morts més i 500 desapareguts. Tot i això, encara són balanços provisionals. D'altra banda, avui continua el Congrés dels Diputats la desfilada de ministres per defensar l'actuació dels seus departaments en el marc de la crisi migratòria a Ceuta. La principal compareixença serà la del ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres. Ell és qui exerceix com a responsable del comandament únic que ha creat el govern espanyol per gestionar la crisi migratòria i en què també participa el govern de la ciutat autònoma. I un home francès de 72 anys ha mort ofegat mentre es banyava a Tossa de Mar. Ha passat aquest dimecres a la tarda quan el Servei de Vigilància i Socorrisme ja havia finalitzat. Amb aquest ja són 21 ofegaments a les platges de Catalunya des que va començar oficialment la temporada de bany el 15 de juny. Els esports. El Barça no farà un homenatge abans de l'inici del partit contra l'Atlètic de Madrid, que juga avui a les 9, als seus 8 campions del món amb la selecció espanyola. L'agressió policial a un seguidor barcelonista abans del partit contra l'Elx ha portat la directiva del club a evitar un esdeveniment que podria donar peu a escenes de gran crispació a l'Spotify Camp Nou.
0: Aquest és un èxit.

0: Es diu A la fresca, una cançó que us acompanya l'estiu passat. Aviam, que ja és aquí la tornada a l'escola de MediaMarkt. Podeu fer els deures i començar el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que us pugueu imaginar, perquè ara podeu equipar-vos amb tot el que us calgui amb les millors ofertes de MediaMarkt. Troba-les ja, en aquest cas, buscant la botiga més propera que tinguis a casa teva o entrant a MediaMarkt.es o també a través de l'app MediaMarkt.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: La tornada a l'escola, que cada dia és més a prop. Ara mateix passen 6 minuts de 2:15. És el moment de posar-hi Alex Warren. Fever Dream, bon dia.

0: No t'enganyis, la ràdio no et refresca. Però com a mínim riuràs mentre et sua el clatell.
1: Estàs escoltant Al matí la mare que el va parir d'estiu, de 7 a 10.
0: A Flashback.
2: Hola, amigo de Flashback, ¿qué tal?

0: Lola Índigo per aquesta cançó que s'anomena Patito a l'antena de Flashback. Des del matí, la mare que va parir, que per cert, que sabeu que cada dia teniu l'oportunitat de guanyar un dels bitllets de la grossa de la Diada que estem regalant. El número és el 01692. I si surt premiat, podreu guanyar fins a 2 milions d'euros. Per participar-hi és fàcil. Ens envieu un WhatsApp al 628-414-029 ara mateix. I ens diu, ostres, Jordi, jo vull aquest bitllet de la grossa de la Diada. I amb una mica de sort, doncs pot ser vostra, la grossa de la Diada. Ja sabeu que teniu el bitllet de tornada de vacances amb la grossa de la Diada.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: 628-414-029 per participar al nostre concurs. Ara els tallets. Era això. Perduts a una...

0: Måneskin, que va decidir iniciar la seva trajectòria musical en solitari. Escolta'm, no li ha anat del tot malament a Damiano David. Aquesta es diu Born with a Broken Heart. Anem a repassar millors moments, anem al Black Friday Mix.
1: Però abans una estrena, aquí el programa, sempre que hi ha estrena estem contents. Precisament d'això va el tema, regalem un iPhone perquè divendres és Black Friday.
2: Sí.
1: I aquesta cançó parla d'això, del Black Friday, o aquest recull de cançons. És el Black Friday Mix.
3: Black Friday Mix arriba el divendres més negre amb els números més vermells, els del teu...

mòbil que em vaig mirar. Ves quina casualitat, aquest no està rebaixat. Black Friday, fuck. Digues adéu al teu sou de mil·laurista gràcies a Black Friday Mix. La visa ja.

0: et prenguin el pèl amb els descomptes no té preu. Black Friday Mix.
1: Black Friday Mix. A comprar. Benvinguts a la setmana del Black Friday.

aquesta que es diu Jamaican. Bam, bam. 5 minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Atenció, perquè ja sabeu que la ment també s'entrena. A Codelearn, infants i joves fan gimnàs per la ment. Aprenen habilitats tecnològiques mentre també desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes. Un mètode únic on cada alumne apren al seu ritme i pot començar quan vulgui. Codelearn, els podeu preparar pel futur. Informa't a codelearn.cat. Codelearn.cat. This is Taylor Swift and this is

0: De 7 a 10.
1: El matí i la mare que el va parir d'estiu.
0: Només a Flashback. Emissió en directe, tots els programes, la llista oficial d'èxits. Reprodueix i comparteix els nostres continguts. Recupera el que no has escoltat. Connexió amb xarxes socials. Potser l'app de Flashback no et permetrà anar al ciberespai. Però poc li falta. Descarrega-la a Google Play i Apple Store.
2: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
0: Flashback.
3: Bon dia, són les 8, almenys 165 morts i 1.500 desapareguts a causa d'una riuada sobtada que s'ha originat al Nepal, en la frontera amb el Tibet, i ha arrasat desenes de pobles sencers. La majoria dels desapareguts són turistes, molts procedents de l'Índia, amb els quals s'ha perdut contacte a l'àrea afectada segons l'Oficina de Turisme del Nepal. Tot i que les autoritats del país han informat que hi hauria dos espanyols entre els desapareguts, el Ministeri d'Exteriors assegura que no té constància que hi hagi espanyols afectats o il·localitzables. D'altra banda, Meta ha acordat pagat 17.000 milions de dòlars per evitar el judici per l'addicció de menors a les xarxes. La plataforma tecnològica haurà d'implementar mesures per protegir els menors, com limitar el temps diari d'ús o restringir l'accés a les xarxes socials de nit. Les autoritats acusaven la companyia de dissenyar les xarxes socials per generar addicció. I l'Autoritat del Transport Metropolità prepara un nou sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit a tot el transport públic de l'àrea de Barcelona i que s'espera que entri en funcionament l'any que ve. Amb el nou mètode, els usuaris que no disposin prèviament d'un bitllet podran adquirir un títol al mateix transport pagant amb targeta bancària o dispositius compatibles. Els esports. El Barça no farà un homenatge abans de l'inici del partit contra l'Atlètic Club, que juga avui a les 9 els seus 8 campions del món amb la selecció espanyola. L'agressió policial a un seguidor barcelonista abans del partit contra l'Elx ha portat la directiva del club a evitar un esdeveniment que podria donar peu a escenes de gran crispació a l'Spotify Camp Nou.
4: Merci, Paula. Més informació d'aquí a 30 minuts.
2: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
4: Anem a fer un cop d'ull al temps. Som-hi.
2: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
5: Núvols i sol.
4: Jan Ponsa, bon dia.
6: Bon dia.
4: Avui, núvols i sol, de moment, poca pluja.
6: Correcte. Comencem el dia amb bastants núvols, sobretot a bona part del litoral, més sol a la resta de Catalunya, i a partir de la tarda, doncs, els núvols seguiran sent el protagonista, amb estones amb una miqueta més de sol, més tapat a les comarques de Girona. El cel sí que estarà una miqueta més obert, sobretot a les comarques de Lleida, i el Pirineu ens espera un dia, doncs, també tapat, amb estones de sol, tot i que a la tarda no descartem algun ruixat, sobretot a l'extrem més oest del Pirineu de Lleida. Per tant, avui un dia, doncs, una mica rúfol, amb estones amb més núvols i sol, i la temperatura que puja un pèl. No s'esperen masses precipitacions.
4: Molt bé, a les 8 i 3 minuts del matí, quines temperatures podem repassar?
6: A Vieja ja tenim 15 graus, a Vilanova i la Geltrú 25, a la Seu d'Urgell 16 graus, i a Cassà de la Selva, el Gironès, 22 graus i mig.
4: Molt bé, Jan, fins ara.
6: Vinga, fins ara.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.

0: diumenge sense drama. Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran. És el so dels Catarres, que són els encarregats de posar en marxa aquesta nova hora del matí i la mare que el va parir. Són les 8 i 6 minuts. Salutacions, i ara mateix t'incorpores a la nostra antena. És un molt bon moment per fer-ho, sense cap mena de dubte, perquè ja sabeu que al llarg de tota la setmana estem regalant números de la grossa de la Diada. Poca broma, que poden tocar 2 milions d'euros, eh? El número és el 01692, 01692, i si surt premiat, com us deia, doncs són 2 milions d'euros. Per participar és molt fàcil, ens heu d'enviar un WhatsApp al 628-414-029 i ens dieu que voleu guanyar 2 milions d'euros, Joan. Així que, fàcil, la grossa de la Diada al matí i la mare que el va parir. A més, d'aquí una estona també farem una mica de concurs amb After Vite, perquè no us piquin els mosquits, si tingueu un pack ben xulo que us enviarem a casa. Això serà al llarg d'aquesta propera hora. Vinga, va, posem en marxa aquesta nova hora després d'haver fet un repàs de la informació general i també un repàs del temps. És el moment de posar-hi el so d'Stromae.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: Poca broma, de seguida hi posem Papau T, un autèntic èxit de la infància de molts que esteu escoltant la ràdio. Ara mateix, DJ Goya amb Melody i el gran protagonista, que és Jason Derulo. Això es diu Mi Chico.

0: activitats i esdeveniments. Palerinsal Gran Valira Resorts.
1: Lliscades, girs, crits i rialles i tornem-hi. És el tubing de Palerinsal, una activitat divertida per tota la família. Si us agrada baixar per un tobogan a tota velocitat, el tubing és per vosaltres. Una activitat divertida i segura on tant infants com també adults podeu gaudir del descens sols o en companyia damunt d'un flotador en forma de dònut. Una activitat que es troba al Pla de la Caubella, a la zona baixa del Planell, a Pal, dins de l'àrea d'activitats d'estiu. El preu per persona és de 10 euros i inclou 5 baixades. I l'activitat es ven directament a les taquilles de Palerinsal Gran Valira Resorts.
0: Activitats i esdeveniments. Palerinsal Gran Valira Resorts.
2: Flashback Andorra. Només èxits.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
5: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
6: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
6: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
8: Portes tot l'any esperant aquestes vacances, però i si et trobes malament o et fas mal durant el viatge? Amb l'assegurança de viatges de Segur tindràs ajuda quan la necessitis i no hauràs d'afrontar-ho tot sol, perquè saber que tens algú al teu costat dona molta tranquil·litat. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
9: Sempre, sempre al teu costat.
0: Andorra. Andorra. 96.0.

0: el Glòries de Barcelona perquè...
1: No té ri... Bueno,
0: què passa?
2: No, nada, perdona.
1: Què saps de què parlarem?
3: Ui.
2: No, però és que és un sitio que veu bastante.
1: Ah, sí?
3: A què fer?
2: A comprar.
1: Doncs mira, en parlarem perquè ex-treballadors i treballadores de Westfield Glòries alerten sobre el cruising, com es diu això?
2: Como si no lo supiera.
3: Ara està el tonto, el Marc, eh?
2: Ai, con un cromblic. Marc, por favor.
1: El cruising...
2: Ai, mira com lo sabe.
0: Què és el cruising?
2: Ai, otro que no lo sabe.
0: Que de verdad que no lo sé.
2: Trobades sexuals... Saliendo en un partido de fútbol te lo preguntas.
1: Trobades sexuals ràpides principalment entre dos homes. Ah. O diversos, també.
0: Ah, diversos?
1: Sí,
0: normalment. Orgies, directament.
1: Bueno.
2: No sabies nada del...
3: És com fer-ho en un lloc públic i trobar-te algú.
1: Sí, una mica de...
0: Com que trobar-te algú?
3: O sigui, hi ha zones que són de cruising i llavors allà et trobes amb algú i mantens aquestes relacions públicament.
0: Públicament?
3: En un bosc, en un camp, no sé què, però el que passa que Glòries està passant.
1: Està passant als seus lavabos del centre comercial.
3: Un de trobada.
1: Uns quants als lavabos d'homes, principalment. Sí. Hi ha un tipus de senyal que no expliquen quin és, que allà doncs, s'hi fan coses i alguns es cobren per aquest servei o directament doncs, et pots apuntar a la festa. I això, doncs clar, és un tema que afecta els treballadors que estan allà.
0: Bueno, i els clients normals que van allà.
2: Sí,
3: amb les famílies i amb els nens.
0: Volen anar al lavabo, no? I es troben allà a un autèntic festival.
1: Ah, aquí està.
0: Vale.
1: Les imatges.
0: Però no hi ha llocs de cruising.
2: Hombre, hi ha una pàgina web, gayscruising.com.
0: Què me dices?
2: Pues no te estoy engañando.
0: ¿En serio?
2: Hay un mapa y vas mirando.
0: ¿En serio?
2: Claro, están los sitios indicados.
1: Busca una prop d'aquí, Passeig de Gràcia, a veure.
2: Mira, per exemple, part de la Ciutadella. Bueno. Que pone cruising detrás de la fuente a partir de les 8 de la tarda.
0: ¿En serio?
2: Claro.
0: Hòstia, que fort.
2: Sauna Brook.
1: Com hi vas?
2: Para
3: cap a Montjuïc, també.
2: No, te pone directamente vestuarios del Barcelona Fitness.
0: Ah, sí?
1: Però jo he de dir alguna contrasenya o no?
2: Depèn de cada sitio, és distinto.
1: Vale.
2: Luego están los bares. Los bares ya los conoces, el Nabo Lavabo. ¿No lo conoces? El Cortachurros Party, el pectoral que no está mal.
3: El porta't al Marc un dia.
2: La serpiente que no te miente.
1: Però jo per fer periodisme d'investigació.
3: Treballa camp.
1: A mi Nabo Lavabo. M'agrada.
2: Vienes a Nabo Lavabo.
1: Sí.
3: Claro. I a veure què passa.
0: Bueno, doncs, que sapigueu que hi ha aquesta web que jo realment desconeixia i estic flipant. Com és això? Per la gent que vulgui fer cruising.
2: Gays-cruising.
0: Vinga, perfecte.
2: .com. I aquí hi ha un mapa i un radar.
0: Perfecte, perquè això, què passa? Que els heteros no hi tenim cap dret a fer aquest tipus de coses?
2: En este caso es gay, però bueno, que los heteros...
3: Ja tens altres coses, Carles.
0: Coi, però i si jo vull fer cruising però no soc gay, què passa?
2: Però que obsessionado estàs en dejar claro lo hetero que
0: eres. Hem d'anar a la publicitat.
1: És que no cal. Barcelona. 106.1.
4: Flashback. Ara mateix a Flashback. Al matí la mare que el va parir d'estiu.
5: El pirulo tropical de la ràdio. Però gratis.
4: A Flashback.

0: Flashback.
1: Bon dia, són 8:45. Les víctimes mortals per les fortes inundacions al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, augmenten a 165 i més de 1.300 desapareguts. La majoria serien estrangers i les autoritats locals han confirmat que hi hauria dos espanyols, tot i que el Ministeri d'Exteriors ha assegurat poc després que no té constància de cap espanyol afectat. Segons l'últim balanç de les autoritats del Nepal, hi ha 162 morts, mentre que les autoritats xineses han informat que al Tibet hi ha 3 morts més. D'altra banda, avui continua el Congrés dels Diputats la desfilada de ministres per defensar l'actuació dels seus departaments en el marc de la crisi migratòria a Ceuta. La principal compareixença serà la del ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres. Ell és qui exerceix com a responsable del comandament únic que ha creat el govern espanyol per gestionar la crisi migratòria i en què també participa el govern de la ciutat autònoma. I els Mossos d'Esquadra han trobat un encenedor i una burilla al punt on va començar el foc de Collserola i ara investiguen si va ser provocat. Segons ha avançat la Vanguardia, els investigadors també treballen ara amb una llista de sospitosos, tot i que fons de la policia no descarten cap hipòtesi. Els esports. El Barça no farà un homenatge abans de l'inici del partit contra l'Atlètic Club, que juga avui a les 9, als seus 8 campions del món amb la selecció espanyola. L'agressió policial a un seguidor barcelonista abans del partit contra l'Elx ha portat la directiva del club a evitar un esdeveniment que podria donar peu a escenes de gran crispació a l'Spotify Camp Nou.
0: Al matí, la mare que el va parir d'estiu.
2: De 7 a 10, només a Flashback.

0: Juan Magán i Lucra, una cançó que entra a la llista al 41 i que es diu Rayos de Sol. Aquest estiu a Flashback sortegem el pack definitiu per guanyar la batalla als mosquits, que és Repelvite, perquè no et piquin i puguis gaudir de nits d'estiu sense perdre la bona olor gràcies a Aroma Fresh i Aftervite per calmar la picor si algun abejonejo doncs aconsegueix enganxar-te. Participar-hi és fàcil, només cal que responguis correctament la pregunta que et farem a continuació i tindràs accés al sorteig del kit antimosquits. Recordeu, aquest estiu serà l'estiu en què els mosquits no van tenir l'oportunitat de picar-te. Heu d'utilitzar els biocides de manera segura, heu de llegir sempre l'etiqueta i la informació del producte abans d'utilitzar-lo. Vinga, va, anem a fer el concurs d'Aftervite. Vinga. Anem a fer la pregunta d'aquesta setmana per aconseguir aquest pack d'Aftervite. La pregunta diu així: quina part del cos solen atacar més els mosquits? Quina part del cos solen atacar més els mosquits? Per participar ho heu de fer a través del nostre WhatsApp, 628-414-029, el més ràpid, en aquest cas que digui bé la resposta, s'emporta aquest pack d'Aftervite. Opció A, les cames. Opció B, els braços i les cames. Opció C, els turmells i les cames. Opció A, cames. B, braços i cames. Opció C, turmells i cames. Quina part del cos solen atacar més els mosquits? Us dono 3 minuts i de seguida resolem.
1: Aquest és un èxit Paperitur. Les festes

0: Contundència i elegància a parts iguals amb Bibi Rexha i aquesta que es diu New Religion, una de les que evidentment no hi fallen al Vapari Tour. Immersos en aquest dijous 27 d'agost del 2026, són les 8 i 40 minuts. Al matí, la mare que el va parir, estem immersos també en aquest concurs d'Afterbeat. Anem a resoldre el tema perquè us hem fet una pregunta. Quina part del cos solen atacar més els mosquits? Opció A, cames. Opció B, braços i cames. I opció C, turmells i cames. Havíeu de respondre, ens heu rebentat el WhatsApp i de seguida farem un cop d'ull, aviam qui ha estat la persona que ha anat més de pressa. Encertar-ho en aquest cas. La resposta correcta era la C, que és turmells i cames. Per tant, enhorabona als que ho hagueu encertat i, evidentment, el que hagi anat més de pressa.
1: No deixis que els mosquits siguin la teva banda sonora. Substitueix-los pel matí, la mare que el va parir d'estiu.
2: Són igual de pesats, però no piquen. De 7 a 10.
1: Només a Flashback.
0: O us podeu posar Afterbeat, en aquest cas, amb la persona que hagi guanyat aquest pack. Doncs anirà ben servida perquè no et piquin més els mosquits. Vinga, Sutherland, i aquesta que es diu Tututuru. Per cert, gràcies per escoltar-nos i merci per participar al concurs.

0: Shaki, amb Barnaboy al seu costat, i això que es diu Dai Dai, la cançó del Mundial. Tres quarts de nou del matí d'aquest dijous, 27 d'agost. Anem a repassar millors moments i en aquest cas hem de parlar dels amors d'estiu.
1: Ara, i anem a parlar d'amors d'estiu, Naixet.
2: Sí, perquè un amor d'estiu sembla molt fàcil d'identificar, però no ho és tant, perquè ja no queden clares les normes, no? Perquè ell és una línia molt fina. Llavors ja he fet un recopilatori de les preguntes més freqüents sobre els amors d'estiu per saber quines cartes podem jugar i per no prendre mal, vale?
1: Vale,
2: com un fax de l'amor d'estiu, i m'ajudarà el Pericles a fer-ho.
3: Ah, hola, Pericles.
4: Hola, què tal? Pues somos las dos estupendas.
2: Exacto.
4: Sí, sí. Yo leo el titular y ella lo desenvolupa.
5: A ver, venga.
6: Un montón de
2: meses. Hombre, ya
4: te digo. ¿Cómo identifico un amor d'estiu?
1: Exacto.
4: ¿Cómo sé si es un amor d'estiu, Najet?
2: A ver, es tracta d'un concepte de temporalitat, perquè això és molt fàcil. Quan parleu, per exemple, d'aquest dijous,
5: sí.
2: D'anar a fer el vermut al cap de setmana, també.
5: Vale.
2: No és un amor d'estiu. Una escapadeta, depèn de quan.
5: Claro.
2: Depèn de quan. Jo et diria, conversa com a màxim de 3 setmanes màxim de termini, 3 setmanes com a màxim. La prova de foc és si menciones la paraula setembre.
5: Hòstia.
2: Si hi ha un moment que tu dius setembre, immediatament hi ha un silenci llarg, clarament és només un amor d'estiu.
1: I família?
5: Bueno, família.
4: No, hombre, claro, eso es la muerte del verano, chico.
5: ¿Qué fas?
2: No ho facis.
1: No, pregunto.
4: La gent sabe muchísimo.
5: Calma,
4: si em contesta al... Quédate, Marc, que voy a hacer la pregunta.
5: Ay, bueno, perdona un momento.
4: Es que claro, es que...
1: Pero es que perdona, Pericles.
5: Estás haciendo la puntilla, yo.
1: No li deixes ni obrir la boca.
2: Es que pobre Marc.
4: No, a ver, pero...
5: ¿Por qué tens tanta ràbia?
4: Pero iba a hablar el Carles, y estás a tu...
5: Pues yo estaba metiendo la puntilla solo.
4: Ya te gustaría. Si em contesta als whatsapps al moment, va de debò?
2: No vol dir que estigui enamorat. Hem de ser conscients que quan estem de vacances és molt fàcil contestar els 2 minuts, perquè l'única responsabilitat que tens és posar-te crema solar.
5: Sí.
2: Per tant, espera't a veure què passa un dimarts de novembre. ¿Vale? Feina, exàmens, família, altres plans. I ja us dic que respondre al moment pot confondre amb temps lliure i una mica d'avorriment. Per tant, no té per què ser amor, sinó avorriment.
5: Avorriment.
4: Claro.
5: Vale.
4: Es poden convertir en una relació de veritat?
2: Què et passa, Pericles?
1: O sigui, la pregunta és si un amor d'estiu pot desenvolupar en una relació a partir del setembre.
2: Exacte, a partir del setembre.
4: Lo que he dicho yo.
1: Sí.
4: Lo que pasa en català me cuesta un poco más.
1: No, però fas molt bé, fas molt bé.
2: Sí que s'hi pot convertir, però només si sobreviu a la rutina. Hem de ser conscients que l'amor no es demostra a la platja, llavors t'has de preguntar si aquesta persona també t'agradaria un dilluns de pluja o en un dinar familiar un diumenge. Si és que sí, llavors no cal que el deixis al setembre. Això t'has d'anar preguntant durant l'estiu.
5: És que l'escenari és tan diferent.
1: Hi havia un antic company d'aquesta casa que tenia una teoria sobre això.
5: A veure...
4: Que eres tu.
1: A veure, com ho dic. No, que va, l'amic... Bé, en fi, és igual, no ho diré. Però tenia una teoria sobre això.
5: Dels amors d'estiu?
1: Del rotllos versus relació. Una mica vindria a ser, una mica vindria a ser.
5: Vale.
1: És una mica bèstia, la teoria.
5: Bueno, a veure.
1: Ell deia que si després d'això tu mateix...
5: Sí, com?
1: Tenies ganes d'estar amb aquesta persona o no. Que si després de fer-te un automenatge, tu tenies ganes que aquesta persona estigués... O sigui, preguntar-t'ho a tu mateix...
2: Has de fer la prova.
1: Tu et fas t'auto-homenatges i aleshores et preguntes, ara t'agradaria que la persona estigués al teu costat ara i fer coses de parella?
5: Sí
1: o no? Si és que sí, és més com un amor d'estiu, i si és que no, potser és un
5: rotllo. Acabes i dius, ara anem al Carrefour. Si té de gust, estàs enamorat.
1: Exactament. Una mica era això.
4: Si m'ha presentat a sus amigos, ¿qué tipo de amor es?
2: Mira, depèn, perquè si són amics d'estiu no compta. Els amics del càmping i tots aquests d'estiu... És només que forma part d'un amor d'estiu. En canvi, si et presenta els que sí que l'aguanten en una mudança, els de tota la vida, llavors ja té pinta de ser un amor més de veritat.
1: Vale.
5: Vaja.
4: Pregunta fundamental. ¿Es pot dir t'estimo en un amor de verano?
1: Bueno.
5: Ojo aquí,
2: Esto es sembla que no, eh?
5: Jo
2: sembla que
5: no.
2: Perquè sembla que no doni.
4: Claro que no.
2: Però sí que es pot.
4: No es pot, Najet.
2: Es pot dir t'estimo perfectament, perquè que una relació s'acabi no vol dir que no us hagueu estimat.
5: No.
2: Pot haver sigut un amor real molt curtet, de 3 mesos, però intens i sincer. Hi ha amors que duran 3 mesos que són molt sincers.
1: Sí,
2: més que matrimoni de 20 anys. Per tant, un t'estimo de veritat val la pena, encara que sigui curt.
1: Molt bé.
4: Vale, siguiente pregunta.
1: Sí.
4: ¿Por qué cuesta tanto superarlo?
2: Mira, això pot passar perquè potser no trobes tant a faltar la persona, simplement trobes a faltar qui eres tu en aquell estiu. És a dir, potser enyores la persona que tu eres.
4: Me gusta profundo.
2: Bueno, clar, és com que pots trobar falta també. Ser més realista, que estàs moreno, tens vacances i no tens responsabilitats. És com quan els boomers dieu que la millor època de música era quan teníeu 18 anys.
1: Era veritat.
2: És el mateix.
5: Això és cert.
2: Clar, però per tothom és veritat. És tan ple casualitat que per tothom sigui veritat els 18 anys.
1: És veritat, sí.
2: Llavors és simplement això, que us trobava faltant en aquell moment.
4: Pregunta final i definitiva.
1: Vinga.
4: Entonces, ¿tenemos que prohibirnos enamorarnos en verano?
1: Però tu no pots prohibir això, perdona, Najat, que no te, que estaves...
4: Cierras tu corazón.
1: No, però com pots prohibir l'amor?
4: Com lo tienes tú en la ràdio.
2: Però aquí m'ha fet una pregunta.
5: És la pregunta.
4: Claro.
2: La resposta és que no.
5: Vale.
2: Us podeu enamorar moltíssim perquè toca viure molt aquesta rauxa de l'estiu i tot això, però amb seny, amb les coses clares i sense falses il·lusions, perquè al setembre després tot són flors.
1: Però és impossible no fer-se il·lusions, jo penso.
2: No, has de saber fins a on. Tu no et pots il·lusionar amb algú que tu ja saps que són 2 setmanes.
1: És veritat, però si tu...
2: És que...
1: No em vull posar intens i vull acabar ja, però si tu et fas... Si tu no et pots fer il·lusions, vol dir que t'estàs reprimint aquell amor, i no es pot reprimir aquell amor.
2: No es pot reprimir, te'l reprimeixes per no patir després. Simplement has de ser una mica intel·ligent de dir, vale, fins a on puc viure això?
1: Però jo també puc dir, prefereixo no reprimir l'amor, viure a tope i tal, i després fotre'm la gran hòstia, perquè és com viure-ho tot amb un pas més.
4: Però tu prefieres no reprimir-te, Carlos?
1: Claro.
4: És que dices una cosa que haces la contrària.
1: No hago la contra, tu què saps?
4: És súper hipòquita això que acabes de dir.
1: Bueno, no.
4: Prefiero no reprimirme. Vamos ahora a otro contenido. Es que de verdad que sí.
1: Pues sí, vamos a la publicidad, gracias.
2: Claro. No.
3: Al matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez. Ara mateix, a Flashback... Al matí, la mare que el va parir d'estiu.
6: El pirulo tropical de la ràdio, però gratis.
3: A Flashback.

Nugel ha tornat a treure nova cançó, és aquesta que sona de fons i que es diu Momento de Sun. 6 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí d'aquest dijous 27 d'agost. Per cert, que avui ja va de Barça, eh? Avui a partir de les 9 us esperem a l'antena de Flashback per viure el partit del conjunt de Hansi Flick, evidentment el seu debut a l'estadi contra l'Atlètic Club de Bilbao. Això es diu Perduts, tu i jo, sona Flashback.

0: No t'enganyis, la ràdio no et refresca. Però com a mínim riuràs mentre et sua el clatell.
1: Estàs escoltant El Matí, la mare que el va parir d'estiu, de 7 a 10.
0: A Flashback.
1: La ràdio musical de Barcelona.
0: 106.1.
1: Flashback.
2: Bon dia, són les 9, almenys 165 morts i 1.500 desapareguts a causa d'una riuada sobtada que s'ha originat al Nepal, a la frontera amb el Tibet, i ha arrestat desenes de pobles sencers. La majoria dels desapareguts són turistes, molts procedents de l'Índia, amb els quals s'ha perdut contacte a l'àrea afectada, segons l'Oficina de Turisme del Nepal. Tot i que les autoritats del país han informat que hi hauria dos espanyols entre els desapareguts, el Ministeri d'Exteriors assegura que no té constància que hi hagi espanyols afectats o il·localitzables. D'altra banda, Meta ha pagat 17.000 milions de dòlars per evitar el judici per l'addicció de menors a les xarxes. La plataforma tecnològica haurà d'implementar mesures per protegir els menors, com limitar el temps diari d'ús o restringir l'accés a les xarxes socials de nit. Les autoritats acusaven la companyia de dissenyar les xarxes socials per generar addicció. I l'Autoritat del Transport Metropolità prepara un nou sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit a tot el transport públic de l'àrea de Barcelona i que s'espera que entri en funcionament l'any que ve. Amb el nou mètode, els usuaris que no disposin prèviament d'un bitllet podran adquirir un títol al mateix transport pagant amb targeta bancària o dispositius compatibles. Els esports. El Barça no farà un homenatge abans de l'inici del partit contra l'Atlètic Club, que juga avui a les 9. Els seus 8 campions del món amb la selecció espanyola, l'agressió policial a un seguidor barcelonista abans del partit contra l'Elx ha portat la directiva del club a evitar un esdeveniment que podria donar peu a escenes de gran crispació a l'Spotify Camp Nou.
3: Gràcies, Paula. Doncs avui al vespre veurem, perquè avui el Barça és el dia en què debuta a la Lliga davant de l'Atlètic Club de Bilbao. Us explicarem, com sempre, el Barça a partir de les 9 en punt del vespre amb tot l'equip al complet. Hem fet el repàs de la informació general. Anem al temps.
4: Núvols i sol.
3: Jan Ponsa, bon dia.
5: Bon dia.
3: Núvols i sol per la jornada d'avui dijous, que alguns encara apuren vacances.
5: Correcte, doncs mira, avui serà un dia que acompanyaran bastant els núvols, tant al matí com a la tarda. De moment, a hores d'ara, tenim núvols sobretot a punts del litoral, a punts també del Prepirineu i del Pirineu. Fa una miqueta més de sol a les comarques de Lleida i de Girona, tot i que a partir de la tarda els núvols sobretot quedaran més restringits a les comarques de Girona, on deixaran el cel més tapat, així com creixeran d'altres a punts del Pirineu. De fet, no es descarta algun ruixat, sobretot al Pirineu de Lleida. La resta de Catalunya, tarda força tranquil·la, en un dia les temperatures màximes pugen un pèl. La sensació de xafogor per aquests núvols també serà una miqueta més intensa, però en general el dia força tranquil.
3: La resta de la setmana es preveu també amb calor o la cosa anirà...
5: Anirà pujant la temperatura de forma gradual. Uf. I no s'esperen masses canvis, la veritat.
3: Molt bé, anem a les temperatures a les 9 i 3 minuts del matí.
5: A Vilanova i la Geltrú 26 graus, Amposta 24, a Torres de Segre al Segrià 22 graus i mig i a Das a la Cerdanya 13 graus.
3: Perfecte, Jan, merci.
5: Fins ara.
3: Fins ara.
0: No t'enganyis, la ràdio no et refresca. Però com a mínim riuràs mentre et sua el clatell.
1: Estàs escoltant El Matí, la mare que el va parir d'estiu, de

0: Pujada més forta a la llista d'aquesta setmana. 9 llocs amunt per situar-se a la casella número 21. Ho podreu trobar a través de flashback.cat. Allà podeu votar la llista, qualsevol de les cançons que la integren. Talk to You, que quedarà enrere. Donem la benvinguda a tota la gent que s'incorpori ara mateix. Són les 9 i 7 minuts del matí. Esteu escoltant l'edició de dijous del matí, La mare que el va parir. I us recordo que tenim un concurs en marxa, perquè, com cada dia d'aquesta setmana, estem regalant bitllets de la grossa de la Diada amb el número 01692. 01692. I el que heu de fer per participar és dir, bàsicament, que voleu participar al concurs de la grossa a través del nostre telèfon de WhatsApp, al 628-414-029. Ens envieu un WhatsApp i ens ho dieu, així de simple. No té més. Fàcil, fàcil. De seguida, al llarg d'aquesta hora, més enllà de Banda Neon i Búhos, també el so de Ed Sheeran o de Flashy Ice Cream, i evidentment no hi faltarà la cançó de l'estiu, que és La Graciosa, que no l'havíem posat mai. Abans, però, mira, parlant de cançons de l'estiu, una altra proposta que evidentment ens heu demanat moltíssim al llarg de les últimes setmanes.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: Número 1 a la llista, Papi, posa-la al disc, de Joan Dausà i Mamà Duixà.

0: Andorra. 96.0.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
5: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
4: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
6: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
7: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
6: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
7: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
6: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
8: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555.
9: Els tòpics de les vacances d'un diumenge a la tarda. Aquella digestió profunda. Els embussos a la carretera. La butllofa al dit del peu per culpa de les xancletes. I la llista de flashback. Aspirants, novetats, pujades, baixades, les teves votacions. La llista oficial d'èxits de Flashback no tanca per vacances. Descobreix la nova llista de la setmana cada diumenge de 5 a 9 del vespre a Flashback.
10: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

deixis que els mosquits siguin la teva banda sonora. Substitueix-los pel matí la mare que el va parir d'estiu. De 7 a 10. A Flashback.

0: l'acústica de Figueres no hi faltarà Búhos. I aquesta cançó que es diu El ventilador. Passen 6 minuts d'un quart de 10 del matí. Anem a repassar millors moments. Anem a les veus del Marc.
1: Hem de parlar de constipats, Marc, perquè...
2: Està tothom fatal, eh?
1: Sí, sí. Bueno, és un dels temes. Tothom
2: no
1: està...
2: Els temes.
1: Vull dir, les classes, per exemple, de la canalla estan a mitges.
3: La gripe, no?
1: La gripe, doctor. Sí, sí.
3: Este año es fuerte.
1: Jo m'he puesto la vacuna.
3: Bien hecho.
1: La vacuna de la gripe.
3: ¿Cuál?
2: Coño, la vacuna de la gripe.
1: No sé si...

0: No sabia
1: que era director de cine.
2: Ara m'hi he ficat una mica.
3: Peor que jo no lo vas a hacer.
2: Hem fet una pel·lícula sobre els encostipats.
1: Ah, sí?
2: I porto el tràiler.
1: Ah, home!
2: Perquè a veure si us agrada.
1: El podem escoltar?
2: Va, fica'l.
1: Doncs vinga, la nova pel·lícula dels encostipats.
4: Dels creadors de El Covid és com una grip o la pesta porcina només afecta els porcs, arriba! Tinc un constipat d'un parell de collons, la pel·lícula. Un film ple de mocs. Vale, ja no em venen de gust les crispetes. Esternuts en espais tancats.
5: I així què diu iaia, que està bé aquí a la residència?
4: Trucades al cap. Hola, és el cap? Sí, miri, volia demanar hora perquè tinc febre.
1: Com?
4: No, que jo tinc febre. Ah, que fins al febrer no hi ha hora. I el telèfon de la funerària el sap? Tòpics del refredat.
5: Clar, surts de casa amb jaqueta, tapes, destapes, agafes fred.
4: Ui, mel i llimon has de prendre.
5: Puc un refredat mal curat.
4: Si estens bé la roba, no cal planxar. Ai, hòstia, aquest no va aquí, no? I malestar, molt malestar.
5: Laia, sisplau, pots fer no tan soroll amb les contraccions. Ja sé que estàs de part, però és que jo estic molt refredat, que estic a 37,4, hòstia.
4: Mocs, esternuts i tòpics, tots ells són. Tinc un constipat d'un parell de collons. La pel·lícula.
5: Laia, que sí, la cesària, molt bé, però que tinc mal de cap. Home, ets egoista, eh?
1: Bravo! Aquí teniu la pel·lícula dels refredats.
2: Aviat als cinemes.
6: Ja hi anirem. Ara mateix, a Flashback... Al matí, la mare que el va parir d'estiu.
7: El pirulo tropical de la ràdio, però gratis.
6: A Flashback.

0: t'enganyis. La ràdio no et refresca. Però com a mínim riuràs mentre et sua el clatell.
1: Estàs escoltant El matí la mare que el va parir d'estiu. De 7 a 10.
0: A Flashback.

0: Flashback.
1: Bon dia, són 9:45. Les víctimes mortals per les fortes inundacions al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, augmenten a 165 i 1.500 desapareguts. La majoria serien estrangers i les autoritats locals han informat que hi hauria dos espanyols, tot i que el Ministeri d'Exteriors ha assegurat poc després que no té constància de cap espanyol afectat. Segons l'últim balanç de les autoritats del Nepal, hi ha 162 morts, mentre que les autoritats xineses han informat que al Tibet hi ha 3 morts més. D'altra banda, avui continua el Congrés dels Diputats la desfilada de ministres per defensar l'actuació dels seus departaments en el marc de la crisi migratòria a Ceuta. La principal compareixença serà la del ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres. Ell és qui exerceix com a responsable del comandament únic que ha creat el govern espanyol per gestionar la crisi migratòria i en què també participa el govern de la ciutat autònoma. I els Mossos d'Esquadra han trobat un encenedor i una burilla al punt on va començar el foc de Collserola i investiguen si va ser provocat. Segons ha avançat La Vanguardia, els investigadors també treballen ara amb una llista de sospitosos, tot i que fonts de la policia no descarten cap hipòtesi. Recordem que a l'inici de l'incendi de Collserola ha afectat un total de 54 hectàrees, 52 a Barcelona i 2 a Montcada i Reixac. Els esports. El Barça no farà un homenatge abans de l'inici del partit contra l'Atlètic Club, que juga avui a les 9 als seus 8 campions del món amb la selecció espanyola. L'agressió policial a un seguidor barcelonista abans del partit contra l'Elx ha portat la directiva del club a evitar un esdeveniment que podria donar peu a escenes de gran crispació a l'Spotify Camp Nou.
2: No deixis que la calor et fregeixi les neurones. Posa-les en remull amb el matí i la mare que el va parir d'estiu.
0: Flashback.

0: marxa l'acústica de Figueres i, evidentment, no hi volen faltar també 31 fam. Aquesta és en Flashy Ice Cream i es diu Dora Yaki, sonant des de l'antena de Flashback, des del matí, la mare que el va parir, on, per cert, sortegem el pack definitiu per guanyar la batalla als mosquits. És Repelvite, perquè no et piquin i puguis gaudir de nits d'estiu sense perdre la bona olor gràcies a Aroma Fresh i Aftervite, per calmar la pico si algun abejonejo doncs aconsegueix picar-te. Avui ja hem fet el sorteig, però demà segurament hi tornarem. Per tant, participar-hi és fàcil, només cal que respongueu correctament la pregunta senzilla que us farem i en aquell moment doncs heu d'enviar un WhatsApp. I entrareu al sorteig del kit antimosquits. Recordeu, aquest estiu serà l'estiu en què els mosquits no van tenir cap oportunitat d'arruïnar-te els plans, ni de dia ni de nit. Utilitza els biocides de manera segura, llegeix sempre l'etiqueta i la informació del producte sempre, sempre, sempre abans d'utilitzar-lo.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: Vinga, Elvis, vinga, Quevedo. Tot vostre. La graciosa.

0: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Una ràdio.
2: Tots els èxits.
1: Flashback.

L'home de les grans alegries al llarg de la darrera temporada, Nil Moliner, no ha deixat d'estrenar cançons. Aquesta va ser una de les últimes i de les que més repercussió ha tingut a la nostra antena i també a la nostra llista. Tres quarts tocats de 10 del matí d'aquest dijous. És un bon moment per donar la benvinguda a un Justin Bieber renovat amb això que es diu Viori Anavit. Benvinguts i bon dia.

0: Els últims 12 mesos han estat intensos i particularment bons per Ugel. Hem conegut amb un parell de cançonetes, aquesta, evidentment, de les que més fortuna ha fet. Coneguda com a Salami Pan, això es diu Jamaican Bam Bam, des del matí, la mare que el va parir.
1: A Flashback, només exitja Jordi Blanc.
0: Que, per cert, anem tancant ja aquesta edició de dijous. Demà serà divendres, última de la setmana, i dilluns estrenarem temporada i, per tant, ja vindrà tot l'equip habitual. Ara, fins a les 12, un munt d'èxits que, evidentment, no us podeu perdre. Arriba 31 fam, i això que es diu la família.

0: Flashback.
1: Bon dia, són les 10, almenys 180 morts i 1.500 desapareguts a causa d'una riuada sobtada que s'ha originat al Nepal, a la frontera amb el Tibet, i ha arrasat desenes de pobles sencers. La majoria dels desapareguts són turistes, molts procedents de l'Índia, amb els quals s'ha perdut contacte a l'àrea afectada. Finalment, el Ministeri d'Exteriors ja ha confirmat que hi ha 4 ciutadans espanyols i localitzables i de moment no tenen constància de cap víctima mortal amb nacionalitat espanyola. El govern del Nepal ha declarat zona de desastre les àrees afectades, mentre el nombre de morts i desapareguts no para de créixer a banda i banda de la frontera. D'altra banda, Meta ha acordat pagar 17.000 milions de dòlars per evitar el judici per l'addicció de menors a les xarxes. La plataforma tecnològica haurà d'implementar mesures per protegir els menors, com limitar el temps diari d'ús o restringir l'accés a les xarxes socials. Les autoritats acusaven la companyia de dissenyar les xarxes socials per generar addicció. I la policia espanyola ha detingut un home a Saragossa per agredir sexualment la seva filla de 2 anys i difondre els vídeos dels abusos per internet. Ara el pare està acusat de 2 delictes d'agressió sexual, un delicte de corrupció de menors i un altre contra la intimitat, i el jutge ha ordenat l'ingrés a presó. Els esports. El Barça no farà un homenatge abans de l'inici del partit contra l'Atlètic Club, que juga avui a les 9 als seus 8 campions del món amb la selecció espanyola. L'agressió policial a un seguidor barcelonista abans del partit contra l'Elx ha portat la directiva del club a evitar un esdeveniment que podria donar peu a escenes de gran crispació a l'Spotify Camp Nou.
2: Moltes gràcies, Paula. Veurem què passa avui al vespre a l'estadi. Us explicarem els del Barça a partir de les 9. Avui, Barça-Atlètic Club de Bilbao, el debut de l'equip de Flick al Spotify Camp Nou. Les 10 i 2 minuts, anem a fer un cop d'ull al temps.
3: Núvols i sol.
2: Núvols i sol per la jornada d'avui, Jan Ponsa.
4: Sí, bon dia, Jordi. Comencem el dia amb bastants núvols, sobretot ara mateix a les comarques d'interior de Barcelona, sobretot també punts del Prepirineu, tot i que aquesta tarda els núvols es mouran sobretot a les comarques de Girona, on deixaran el cel força més tapat. Tindrem també més clarianes a les comarques del sud de Lleida, també de Tarragona, i algunes nuvolades a punts del Pirineu que podrien arribar a deixar algun ruixat feble, sobretot al Pirineu de Lleida. Per tant, dia amb bastants núvols i temperatures màximes que pugen un pèl.
2: Molt bé, anem a repassar temperatures a les 10 i 3 minuts.
4: Sant Cugat del Vallès ens apropem als 27 graus, el Prat de Llobregat 29, Vilanova i la Geltrú 28, i Villafranca al Penedès 26 i mig.
2: Perfecte, Jan, vinga, va, demà divendres.
4: Vinga, fa bastendres.
2: Vinga, adéu.
0: Això és un èxit. Flashback.

0: Bona unió la d'Anna Mena i de Lola Índigo. Segurament una molt bona decisió que dona lloc a aquesta proposta que sona de fons, que es diu Petitoa, de les que més ho peten a la llista. De les que més ens demaneu a Flashback a les 10 i 8 minuts d'aquest matí. A les 10 i 7 minuts d'aquest matí. Avançant aquí el rellotge, segurament, amb les ganes de que vagi avançant el dia. De seguida, Keep Up Demon Hunters, com us deia, avui tenim atenció va de Barça, a partir de les 9 en punt del vespre. Us explico el primer partit de l'estadi. Ara arriba Mama Duixa.
1: Amb Jordi Plans.
0: La millor gent del planeta.

0: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
1: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Culexpedients. Dípter nematòcer de la família dels culícids. Vaja, el mosquit de tota la vida. Pica, contagia, irrita, però el seu atac més mortífer no és cap d'aquests. És quan sobrevola la teva orella a les 3 de la matinada, quan ja quasi dormies. Aquell so, aquell maleït so. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí, a Flashback.
5: Si sona Flashback, és un èxit.

Els Catarres, diumenge, sense drama. Una cançó que s'ha enfilat fins al capdamunt de la llista al llarg d'aquest estiu i que encara manté una posició més que destacada. Heu d'entrar a flashback.cat i allà a la llista la podeu votar si així ho voleu. De seguida, Pitbull i Cristina Aguilera recuperem un èxit del 2013. Abans, Olivia Rodrigo i aquesta, que es diu Drop Dead.

És Karol G, és la bitxota. Si en Desti ho hubiera conocido, una de les cançons que no hi falten al Bavari Tour d'aquest estiu. Podeu consultar les dates a través de Flashback. Dos quarts tocats d'11 del matí d'aquest 27 d'agost, d'aquest dijous del mes d'agost. De seguida Taylor Swift amb Cruel Summer, per exemple, també Shakira, que també ha estat protagonista, Shakira, poca broma. Abans, Bruno Mars, fent un cop d'ull al seu últim disc, i hem trobat també aquesta que es diu On My Soul.

0: encarregat d'acompanyar a Shakira amb aquesta que es diu Dai Dai, i que ha estat també una de les cançons de l'estiu, principalment perquè va ser també la proposta que va acompanyar el Mundial de Futbol que va guanyar finalment la selecció espanyola. De seguida, Kungs, des de França. Abans, els Amics de les Arts sonen amb això que es diu Segurament t'estimo.
1: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

0: L.U.C.K., el so de Lucra. L'hem conegut amb això que es diu La Morocha. Ja sabeu que Martini presenta el Tardeo de Flashback i aquest dissabte no hi haurà Tardeo perquè estarà de vacances, perquè la gent ha de recarregar piles també per tornar més ganes que mai. En aquest cas, el Tardeo torna el dissabte 5 de setembre, coincidint amb que haurem arrencat nova temporada. Fins llavors, ja sabeu que podeu esperar-lo gaudint de l'estiu, fent martinis a la platja i preparant-vos per tornar, doncs, una miqueta a donar-ho tot quan torni el Tardeo. I, evidentment, ja sabeu que si voleu anar-hi, el Tardeo de Flashback, @flashback.cat. Envieu un correu al Tardeo de Flashback, @flashback.cat, amb la col·laboració de Martini, de Matller, d'Ètnia i també de Casa Cendra.
1: Això és un èxit. Flashback.

0: 6 de febrero i aquesta superestrella són dos dels grans èxits que ha marcat la carrera d'Aitana al llarg dels últims mesos. Evidentment, l'hem recollit a la nostra antena i és de les més demanades de l'estiu a l'antena de Flashback. Rey, Where is my husband? Per tancar aquesta hora i arribar a les 11 en punt del matí d'aquest dijous. Abans, però, ja sabeu que es posa en marxa l'acústica de Figueres i que damunt l'escenari no hi faltaran, per exemple, doncs els següents a desfilar. Sopa de Cabra.
1: Amb Jordi Blancs.
0: En aquesta ocasió, acompanyats de la Su i això que es diu Camins, Somnis i Promeses. Bon dia. Bon dia.

TuneIn, Radio Player, MyTuner, Radio FM. Troba'ns també a les apps més descarregades per escoltar la ràdio. Radio. Hi trobaràs d'altres emissores, sí, però no són tan bones ni sonen tan bé com... Flashback.

0: Déu-n'hi-do la cançó que s'han tret de la màniga Quevedo i també al seu costat Elvis Crespo. Això es diu La Graciosa.
1: Te veo en La Graciosa. En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Doncs serà qüestió d'anar-hi, no? Algun dia La Graciosa, després de la publicitat que li ha fotut la cançó aquesta, doncs Déu-n'hi-do. A seguida, xiren el so de Manuel Turizo, Marshmello, Banda Neon i Búhos o Bruno Mars són alguns dels artistes que ens esperen.
2: Amb Jordi Blancs.
0: Tot plegat abans de les 12 en punt del migdia. Per cert, de seguida recuperem una cançó de fa 10 anys. I sembla que fos ahir, però ja fa 10 anys d'un èxit de TNC. Abans, DJ Goya, Jason Derulo. Això que es diu Michiko.

0: Les millors braves d'Andorra?
1: No vagis al Barra Mars.
0: Un bon bacallà al Pil Pil.
1: No el demanis al Barra Mars.
0: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
1: Oblida tant del Barra Mars.
0: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
2: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
0: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis. Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
3: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: The Common Tourist.
7: El turista comú és una de les plagues més ferotges de l'estiu. Envaeixen l'espai públic sense barrejar-se amb la fauna autòctona. Transforma els habitatges locals en allotjaments de tres nits amb esmorzar inclòs. S'alimenten de paelles i sangries. I quan estan en període d'aparellament, adopten un cridaner color de pell conegut com a vermell gamba. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. De dilluns a divendres de 7 a 10 del matí.

Sapphire, una altra mostra del talent d'un artista que cotitza l'alça des de fa molts i molts anys. Acumula una gran trajectòria i aquesta, evidentment, no podia faltar a la nostra antena. Ed Sheeran és el nostre protagonista que dona pas a Chris de Sanandaji, Good Old Days. Compta amb aquesta cançó, poca broma.

Comença l'acústica de Figueres aquesta setmana i Búhos no s'ho volen perdre. Banda Neon els acompanyen en aquesta cançó que es diu El ventilador. Pràcticament dos quarts de 12 del migdia d'aquest dijous 27 d'agost. Atenció, de seguida David Guetta i Sia. Abans Bruno Mars i la cançó que ens ha tornat a captivar. Es diu I Just Might, a Flashback.

Una mica de fuego, Bizarrap, digue-li tonto, a l'hora de buscar col·laboradors. Va decidir que l'escollit era Daddy Yankee per fer aquesta Music Sessions a Flashback. 20 minuts de les 12 del migdia, de seguida Miles B amb Stargazing o Atenció des de Terrassa. Una mica de música festiva a aquesta hora del matí sempre va perfecta. És Miqui Núñez, això es diu Un altre cop.

Una mica de salami pan, eh? Camí de tres quarts de 12 del migdia. Una cançó que es coneix vulgarment com a salami pan, o almenys així ens ho feu saber els oients, però que sapigueu que és de Ugel i de Solto i que es diu Jamaican. Bam, bam! Bon moment per posar-hi a Jennifer López. Seguida la recuperem, però abans ens quedem amb Alex Warren. Ell és l'encarregat de signar això que es diu Fever Dream. Benvinguts i bon dia.

J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new day.

0: Doctor Prats i aquesta que s'anomena Energia. Vinga, va, que tocarem el 2 amb una mica de vermut i Izaguirre. Ja sabeu que són experts en vermuts i que, a més, heu de descobrir la Izaguirre Experience amb una visita i un tas exclusiu a les bodegues. Poca broma, més de 140 anys d'experiència. Deuen fer bé, això, evidentment. 141, per ser més exactes. Moment de tocar el 2. Així és com tanquem l'edició d'avui del Matí, la mare que el va parir, d'aquest dijous. Demà serà ja divendres, a les tendres i darrer dia de la setmana. De seguida s'incorpora en Xavi Dalmau. Ell us acompanya fins a les 5 en punt de la tarda. Només
1: èxits amb Jordi Blancs.
2: Amb Vermut Izaguirre Experience descobriràs com es fa un bon vermut. Coneix l'elaboració i tots els secrets que hi ha darrere de cada copa i aprèn a maridar-lo com toca amb l'aperitiu perfecte. Tot això al celler del Morell, a Tarragona. Reserva a bodegasizaguirre.com. Izaguirre no és només vermut, és experience.
0: Doncs una mica d'experience amb Izaguirre. Atenció, perquè demà torna al matí la mare que el va parir i torna també, evidentment, el nostre sorteig de les butlletes de la Grossa i tornarem a fer un altre concurs amb After Vite. Per tant, demà estigueu més que atents a l'antena de Flashback. 2 minuts i mig i arribem a les 12. Arriba Tame Impala. Que vagi bé.

0: A Flashback parlem com tu.
1: Ai, molt bé, teletreballant.
0: Sentim com tu.
2: Bon dia. Bon dia.
0: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
3: Oh, la Flashback.
0: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
4: Som la Pilar i en Sergi, de Granollers.
0: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
5: Adéu,
0: Flashback. Flashback. Tu ets el nostre número 1.
6: Al matí, la mare que el va parir.
7: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
8: Hola, Flashback.
9: Hola, què tal?
0: Backstage.
10: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
11: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
11: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
11: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
11: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: 31 d'agost. Operació tornada. Flashback.

0: anomena Lola Índigo per protagonitzar un dels duets d'aquest estiu del 26. Petito A, obrint la vora d'èxits. Avui arrenca i s'allarga durant tot el cap de setmana el Festival Acústica a Figueres.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Amb flashback d'emissora oficial i una bona colla de directes i concerts. Entre ells, Sopa de Cabra. És la remescla de Jordi Roca del Far del Sud. Se va trobar.

0: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
3: Cada estiu les meduses tornen a les nostres costes. Silencioses, transparents, sense avisar. Els seus tentacles alliberen una substància neurotòxica al mínim contacte. La gravetat de la fiblada dependrà del temps que l'hagi sostingut, confonent-la amb una bossa de plàstic o amb una simpàtica sípia. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí. A Flashback.
4: Si sona Flashback...

Superestrella. Aitana des del Quarto Azul, d'aquí una estona. Preparant ja el comiat d'oques, gràcies. Oh, abans, Mr. Know It All, a Flashback, Teddy Swims.

Young. Això es diu Messi. L'únic número 1 de la britànica fins data d'avui. Versió 26 d'un clàssic de l'estiu amb Henry Mendes. Amb bons companys de viatge per la nova versió de Rayos de Sol.

aquesta producció Paulo Flaire, el house dels 90. És del 2026, però, i està segellada pel duet de productors d'Amsterdam, Another. Es diu Talk to You, i ara una de les cantarelles d'èxit de la música del país, Tu, Tu, Turu, Sutherland a Flashback.

0: Moltes setmanes després encara és el número 1 global. Arreu del món encara sona a dalt de tot Dai Dai, Shakira.
1: A Flashback, només èxits ja. Xavi Dalmau.
0: Alerta el que tenim a punt a partir de la 1 del migdia. Quevedo, Joan Dausà, Bruno Mars, qui més? Alfred García, Aitana, Nil Moliner, David Guetta i molts més. Ara, Cora i un dels èxits de l'estiu a Flashback. Perduts tu i jo.

0: Pocs i benvinguts és el que trobaràs a l'illa de la Graciosa, Quevedo, al costat del porto-riqueny Elvis Crespo per un dels himnes d'aquest estiu del 26. Vinga.
1: En la Graciosa la vida és més sabrosa.
0: 1:04, al rescat d'un número 1 del 2012 de Bruno Mars, abans el número 1 de la llista d'aquesta setmana, Flashback, per una de les grans col·laboracions de l'escena musical del país. Joan Dausà, Mama Duixa, Papi.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
3: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
6: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
7: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
8: Els sents?
7: Ni un. Han volat tots.
8: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
7: O a les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
9: I el 31 d'agost tornaran tots, puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu. Si sona Flashback,

de ben segur pels seus concerts al mes de setembre a Barcelona. Aquí tens 6 de febrero, una cançó amb data hivernal, que curiosament va ser número 1 l'estiu de l'any passat, amb Aitana a Flashback. Tenim preparat el que va ser el debut de la canadenca Tate McRae. Abans, vine'm a buscar, que no em sé el camí. Alfred García, Flashback.

Stay If You Wanna Dance, l'èxit de Miles Smith a Flashback. I ara, aquí l'has descobert a Flashback, el debut de Sienna Spiro. Això es diu Die on This Hill. Said

0: Un dels himnes flashback d'aquest estiu, sens dubte. Els Catarres, diumenge, sense drama.
1: Tots els dies que vindran.
0: Porta dues dècades de trajectòria. Des de Romania, DJ Goja, acompanyant-se de Jason Derulo i Melody per Mi Chico. I tot just després, des del 17, himne de Calvin Harris amb Dua Lipa, flashback.

0: La versió 2026 d'un dels números 1 del rei de l'electro latino, Juan Magán, amb la col·laboració de Omar Montes, que tot sigui dit, no se l'entén massa al llarg de la cançó. Ayer la vi! Caigo i la veu d'Iva Max per fer reviure una vella melodia de Shakira. Abans, la connexió sabadellenca de Flash i Ice Cream i 31 Fam, que per cert actuen a l'acústica a Figueres.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Aquest proper cap de setmana, Dora Yakis.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: reunió ràpida, que hem de començar a preparar la nova temporada.
1: Perfecte, primer punt. A quina hora començarem?
0: A les 11.
2: Això no és un programa del matí, llavors.
0: Va, centrem-nos. Necessitem idees.
2: Jo en tinc una.
3: Ja hi som.
1: Segur que costa diners.
2: Però si encara no l'he explicat, un moment.
0: Bueno, això no funcionarà, bueno, ja ho veig jo.
2: Deixes acabar.
1: Sempre fem el mateix.
3: No va bé. Potser no en teniu ni idea, una mica.
1: No va bé.
4: Al matí, la mare que el va parir. Preparant la nova temporada. Tornem, o no, el dilluns 31 d'agost. A Flashback.

0: Mati i Toa, un must d'aquest estiu del 26 amb Anna Mena i Lola Índigo. Obrim la vora d'èxit, són les 2:04. D'aquí una estona, cap a la platja, que hi falta gent, amb Stay Home i els Tiecs.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Abans, la cançó que ha fet ressuscitar la carrera musical de Justin Bieber aquest 26. Això es diu Beauty and a Beat. Bona tarda. Some money.

0: Andorra. 96.0.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
5: Aquests són els oients del feedback de Flashback enviant els seus missatges durant tot aquest estiu.
6: Els tens?
5: Ni un. Han volat tots.
6: Si els vols trobar, busca'ls en una platja paradisíaca, fent la migdiada.
5: Creuant el món en vaixell, o en avió, o en un embús a la P7.
7: I quan tornem el 31 d'agost, tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Feedback, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu. Els èxits primer a

La Perla. Amb salutació inclosa de la nostra Rosalia. Un quart i quatre minuts de tres. La nova creació de... del productor francès UGL. Això es diu Moving to the Sun.

és Talk to You, un dels números 1 de l'estiu, producció del duet d'Amsterdam Another, a Flashback. Shakira, Taylor Swift i a punt Katy Perry abans, segurament t'estimo, han tornat a Flashback els amics de les arts.

0: Aquesta cançó ha marcat el retorn del fenomen sud-coreà BTS. Swim a Flashback. Himne el divendres per apropar-nos a les 3 de la tarda abans una de les bandes que forma part del cartell d'enguany del Festival Acústica a Figueres a partir d'avui i durant tot el cap de setmana. 31 fam.
1: Només exigir Xavi Dalmau.
0: Això es diu La Família.

0: Aitana. Amb llum pròpia per Superestrella, obrint una bola d'èxits, 3 i 3 minuts. Per aquesta hora, Eva Max, Figa Flowers, Teddy Swims, Olivia Dean, els Catarres, Taylor Swift, Bruno Mars...
1: Només èxits amb Xavi Dalmau.
0: I ara, sopa de cabra, Sumon DJ, Camins, Somnis i Promeses.

0: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
2: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: Des de l'embús, aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa
5: o d'un cotxe en pràctiques.
4: Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
6: 96.0.
4: La veu d'una cançó pot ser brutal. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
7: Volarem sobre la por.
4: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
8: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
4: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits. Aitana.
9: Es

0: graciosa,
1: la graciosa, Quevedo i la col·laboració del porto-riqueny Elvis Crespo. Preparada Olivia Dean amb el seu Grammy a la butxaca, abans Mr. Know It All, Teddy Swim.

0: Ràdio Musical de Catalunya.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les tres i sé que em costarà, però encara queda nit i no ho voldria malgastar. Ara per fi estem sols.

0: amb una producció que ens persegueix des de la primavera i que s'ha alçat com un dels números 1 de l'estiu. Ui, gel, la França. I ara, partida de ping-pong amb Miqui Núñez, un altre cop.
1: A Flashback, només exitja Xavi.

0: A punt els seus 11 concerts quasi bé consecutius entre setembre i octubre a Madrid. Dai, dai, l'himne d'aquest estiu de Shakira i Burna Boy, la cançó del Mundial a Flashback. Per obrir una vora, 4 i 3 minuts, a punt de tocar-ne una de les bones de Dua Lipa abans... Àlex Warren.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Ens deixava petjada amb Ordinary i ara hi torna amb aquesta que es diu Fever Dream. Bona tarda des de Flashback.

0: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany. Un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
4: Andorra 96.0. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
5: Si sona Flashback, és un èxit.
6: Benvinguts al vol 2026 de la companyia Flashback, amb destí a l'estiu. No serà un viatge qualsevol. Ens acompanyaran els ritmes més calents i els èxits més refrescants. Els nostres auxiliars de vol són a la vostra disposició per a qualsevol petició. Per assegurar-vos un vol ben mogut, no cal que us cordeu els cinturons. Ah, i podeu ocupar el passadís com si fos una pista de ball. Poseu-vos còmodes i gaudiu del trajecte.
4: Flashback, el so de l'estiu. Damiano David. Estrella.

Una de l'àlbum Play d'Ed Sheeran, que es diu As Is Am. I d'aquí una estona, una de les bones de Jason Derulo. Abans, escolta Flashback, el debut des de Salou d'Alba Morena. Amb l'original dels Manel, el mar es presenta a Alba Morena, Flashback.

0: Anna Mena, triant com a companya de viatge pel seu èxit d'aquest estiu a Lola Índigo. I aquí tens el resultat, Patitoa. D'aquí una estona, el rescat d'un número d'Ariana Grande que es diu One Last Time. Abans perdut, tu i jo, és el so de l'estiu a Flashback amb Cora.
1: Llums suaus al mar tranquil, somnis que em porten cap aquí, tanco els ulls i ja puc sentir

nord-americana Bebe Rexha jugant amb un clàssic de l'electrònica dels 90, original de Faithless, Insomnia. Per aquest número 1 a Flashback es diu New Religion. Harry Styles, banda Neon amb Búhos, Quevedo i molts més. Ara versió 26 dels Rayos de Sol de Henry Mendes.

les veus de Teddy Swims i Towns and I per Gone, Gone, Gone, èxit de David Guetta. Ens apropa de mica en mica a les 5. D'aquí una estona s'hi posa el Marc Frigola. Abans, els ritmes africans de Master, KG, Nom Zeros i Code per Jerusalem. Abans, Moving to the Sun, la nova producció d'OIG, la Flashback. Adéu.

Els locutors com si et parlessin a cau d'orella. Els teus èxits com si gairebé els poguessis tocar. El so de Flashback en directe des de la nostra web frega la perfecció. Fent-lo. A flashback.cat.

0: Això és el que s'ha convertit Aitana Ocaña en una autèntica superestrella. Cançó que sona Flashback, només èxits. Així arrenquem una nova hora després d'en Xavi Dalmau. Ens hi posem fins a quarts de nou del vespre. Avui recordeu que hi ha el segon partit de Lliga del Barça. I els companys del Bada Barça us l'explicaran a partir de quarts de nou del vespre. De seguida, Calvin Harris en aquesta nova hora d'èxits amb How Deep Is Your Love. Només
1: èxits. Amb Marc Frigola.
0: Abans del nou i renovat número 1 de la llista, Joan Dausà, Mamaduixa, Papi, posa'l al disc. Benvinguts, benvingudes. Veus a les...

0: How Deep Is Your Love, el so de Calvin Harris, Tamacla, que hem escollit per continuar endavant en aquesta hora d'èxits que ens portarà fins a les 6 de la tarda d'aquest dijous 27 d'agost a Flashback. Després de How Deep Is Your Love, com de profund us agrada anar? Encara queda estiu, per tant, pots tornar cap al mar, a l'Aquàrium de Barcelona. Aprofita la promo estrella, 5 euros de descompte, fins al 10 de setembre. Descobreix un món submarí ple de vida, taurons, pingüins, cavallets de mar i moltes sorpreses més t'esperen al nou Aquàrium de Barcelona. Fes que l'estiu duri una mica més i allarga les vacances al nou Aquàrium de Barcelona. Reserva a aquariumbcn.com, aquariumbcn.com.
1: Andorra
2: 96.0.
3: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
6: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
5: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
7: Les millors braves d'Andorra?
8: No vagis al Barra Mars.
7: Un bon bacallà al Pil-Pil.
8: No el demanis al Barra Mars.
7: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
8: Oblida tant del Barra Mars.
7: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
9: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
7: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
10: Imagina't un estiu sense el so de les onades. Els grills. Les migdiades. Les nits de festa. Ara imagina't un estiu sense Flashback. Impossible, oi?

El so de Taylor Swift i aquesta proposta anomenada de Fate of Ophelia a Flashback quan passen 5 minutets d'un quart de 6 de la tarda. De seguida recuperem un temacle de Miley Cyrus, Flowers, de fa un parell de temporades. Abans, una novetat Flashback de Karol G i Bruno Mars. És aquesta que ja sona de fons i es diu Still.

La pujada més forta de la llista, nou cap amunt per aquest temacle de Nadora i 54 Ultra, es diu Talk to You, i sona a la Ràdio Musical de Catalunya. Sona Flashback. Una de les imprescindibles d'aquest estiu. Abans no recuperem el so de David Guetta amb la vocal original d'Alphaville i Ava Max, Forever Young. Abans, la més nova dels Tiets, la seva cançó per aquest estiu, que ja sona de fons a la Ràdio Musical de Catalunya. Era això. Era això.

What a bam bam, el Soto Gel, Solta, i aquesta cançó que no pot faltar, el Vapari Tour de Flashback, la gira de la Ràdio Musical de Catalunya, la gira d'estiu aquest cap de setmana, aquest dissabte, fem parada a Ripollet. No t'ho perdis, perquè posarem la ciutat cap per avall. Arribant pràcticament al punt de les 6 de la tarda, 5 minutets per sota de les 6, arribarem amb Gracie Abrams, que serà a Barcelona aquest 2027, i també amb Mamaduixa, aquesta que es diu la millor gent del planeta.

0: La cançó del Mundial, que ja s'ha convertit en un himne doncs, arreu del món, Shakira, Burna Boy, i aquesta que es diu Die Die, no ha parat de sonar a les ràdios i arreu, i la seguirem escoltant, crec que durant una bona temporada. Die Die és la cançó amb la qual hem decidit obrir una nova hora d'èxits a Flashback, les 6 i 3 minuts, de seguida Distart i el remix de Cyril de The Sound of Silence. Abans Flash Ice Cream i 31 fam, que aquest cap de setmana seran a l'acústica de Figueres.
1: Amb Marc Frigola.
0: No us perdeu aquest tros de festival a la Costa Brava. Arriba Dora Yakis, benvinguts, benvingudes.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. J

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: La ràdio oficial dels èxits.
2: Hello, darkness, my old.

0: La cançó d'aquelles que és bona per anar al gimnàs, per exemple, per fer una classe de zumba, de cycling, no ho sé, d'aquelles que et fa entrenar de valent. Distart, The Sound of Silence, sonant a Flashback, passant 9 minuts a les 6 de la tarda. I mira, ara que parlàvem d'entrenar, s'entrena el cos, però la ment també s'ha d'entrenar. I a Codelerno els infants i joves fan gimnàs per la ment. Aprenen habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes. Un mètode únic on cada alumne aprèn el seu ritme i pot començar quan vulgui. Apunta els teus infants a Codelern i prepara'ls per al futur. Tota la informació a codelern.cat. Codelern.cat.
1: Andorra.
2: 96.0.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
1: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Flashback. Que alguien saque a bailar a la morocha. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses. David Guetta.

Així va començar el projecte en solitari de Damiano David. Després dels Maneskin, va decidir provar sort i li va anar d'allò més bé. Born with a Broken Heart. Així de bé sonava la seva carta de presentació al món. Déu-n'hi-do. De seguida anem a Lola Índigo, també Rema i Selena Gómez amb Calm Down, a Flashback, abans Sopa de Cabra, Jordi Roca i El Far del Sud.

És el so d'Àlex Warren i aquesta que es diu Ordinari, 6:45 de la tarda. De seguida recuperem el so de Billie Eilish amb Birds of a Feather, tros de balada flashback preparadíssima abans de manar pas la de sempre. Taylor Swift amb aquesta proposta anomenada Opalite. Benvinguts, bona tarda.

Ja es presenten sols, eh? Quevedo, Elvis Crespo i aquesta, La Graciosa, una de les més destacades del Baifo, el nou treball d'estudi del Canari. Sona Flashback, de seguida el so de Lola Young amb Messi, abans el Sutherland, que aquesta la van cantar en directe al Vaparitour amb el remix d'en Carles Pérez. A Flashback sona Tututuru. Benvinguts, bona tarda.

0: Lola Young a Flashback, una tarda més ens acompanya. Tarda d'èxits a la Ràdio Musical de Catalunya. Sonant de fons Messi. 5 minutets i les 7 del vespre. I arribarem amb la batxata, el so de Manuel Turizo a Flashback. Abans us presentem una novetat. La signen Katsai, que tornen a Flashback amb nova proposta sota el braç, i és aquesta que us van presentar com aspirant a la llista. Es diu Animal.
1: Amb Marc Frigola.
0: Sona Flashback.

0: D'una banda la banda neon, de l'altra els buhos, el ventilador. Una cançó que cap de setmana sonarà al Festival Acústica de Figueres. No us el perdeu, Flashback n'és l'emissora oficial i els buhos, doncs, una edició més. I seran donant-ho tot. De seguida recuperem el so de Beach i amb Hey Brother del 2014.
1: Amb Marc Frigola.
0: També a la playlist tenim preparats, doncs mira, els Amics de les Arts, els Catarres, Bruno Mars, Ed Sheeran, Ugel, tots aquests per sonar abans no siguin les 8 del vespre, abans DJ Goja, Jason Derulo, i aquesta que ja sona de fons i que es diu Michiko. Benvinguts, benvingudes a Flashback. Bona tarda.

0: Recuperadíssim aquest tema Kladavich i Hey Brother des de la temporada 2014-2015 a Flashback. Passen 7 minuts de les 7 de la tarda i recorda que l'estiu passa molt ràpid. L'estiu és ara. Descobreix els descomptes per viatjar, anar a festivals, visitar museus, gaudir d'activitats, escapar-te un cap de setmana o improvisar un pla amb els amics. L'estiu és ara amb el Carnet Jove. Aquesta setmana aprofita les vacances per gastar els vals del PAC Jove 2026. Tens més de 140 vals d'un sol ús amb 2x1, 50% gratuïtats, tarifes especials i tarifes reduïdes. Kartings, paintballs, activitats d'aventura, esport, cinema, teatre, restaurant i molt més t'esperen des de l'app del Carnet Jove Cat. Si ets més de museus, per exemple, doncs amb el Carnet Jove pots entrar gratis al MNAC o al CCCB, aconseguir 2x1 en museus com el Tàpies o el Museu Egipci o el Museu d'Història de Catalunya i també tens un 50% de descompte per entrar a la Sagrada Família per descobrir territori. Benvinguts a Pagès, tot l'any t'ofereix 2x1 en visites a explotacions agrícoles de Catalunya. Si encara no tens el Carnet Jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine, baixa't l'app i tindràs sempre el carnet digital al teu mòbil.
1: Andorra 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: L'estació de Palarinsal ofereix unes rutes de senderisme senyalitzades i adaptades als diferents nivells i accessibles per tota classe de públic. Les rutes actuals estan avalisades amb tota la informació que es considera oportuna: la distància, el desnivell, les àrees de descans que hi trobareu, zones de precaució. Palarinsal proposa diferents rutes de senderisme marcades, però paral·lelament existeixen altres que no estan marcades que també es poden realitzar a peu. Us presentem alguns d'aquests itineraris, per exemple, el camí de la línia del Telecabina. Fa una distància de 3.670 metres amb un desnivell positiu de 720 amb una dificultat mitjana. El camí de la Serra 2 amb una distància de 816 metres i 102 metres de desnivell positiu. La dificultat del recorregut és baixa. Hi ha el camí del Pla de la Cot amb una distància de 1.703 metres, un desnivell positiu de 180 metres i una dificultat baixa. I també el camí del Vedat amb una distància de 3.510 metres, un desnivell positiu de 720 metres amb dificultat mitjana. El camí de Sobirans és una altra de les recomanacions. Fa una distància de 2.500 metres amb un desnivell de 80 metres i una dificultat de recorregut baixa. En trobareu detalls i tots els mapes d'aquests recorreguts a palarinsal.com.
1: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
3: Ràdio Flashback.
4: Flashback.
5: Ràdio Flashback Andorra.
6: Andorra 96.0.
7: Radio Flashback.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
9: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
10: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
9: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
11: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
12: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
13: Arrenca el cap de setmana amb ritme.
14: Ritme.
13: Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió.
14: Flashback.
13: Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback.

0: És el so de Luke Ray, aquesta proposta anomenada La Morocha, que sona a la Ràdio Musical de Catalunya, sona a Flashback.
1: Flashback, la ràdio oficial dels èxits.
0: I arriba One Republic, de seguida els catarres amb Diumenge sense drama, abans aquesta que es diu I Ain't Worried. Benvinguts, benvingudes.

0: Alça dels Catarres, diumenge, sense drama. Flashback, 5 minutets i 7:45 del vespre.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: A Flashback, de seguida hi posem la banda sonora de Teddy Swims per aquesta tarda de dijous. Mr. Know It All, abans Bruno Mars. Obrim el The Romantic i tenim nova proposta després de Just Might. És aquesta, On My Soul, a Flashback.

Els del Papari diuen que aquesta proposta diu salami, pa, noger, el sol, to, jamaican, bam, bam, a la Ràdio Musical de Catalunya, 8:15 aquesta tarda de dijous. De seguida recuperem un temacle de Coldplay, Adventure of a Lifetime, abans Sienna Spiro a Flashback, Die on this hill.

0: Your husband is coming.
1: Ja arriba el teu marit rei, aquesta que es diu Where is my husband, sonant a la Ràdio Musical de Catalunya. Un minutet mal comptat i 7:45 del vespre. Tamacla, que passa per Flashback, com també ho farà el so dels BTS amb Dynamite. Abans tornem a obrir el Bifol, nou treball d'estudi de Quevedo, per quedar-nos amb aquesta ni borratxo a Flashback.

0: La pujada més forta de la llista, una de les més votades aquesta setmana, a www.flashback.cat/la-llista, i així ho reflecteix, doncs, la llista d'èxits més important del país, la de Flashback, 9 llocs amunt per Another i 54 Ultra, i aquest temacle d'estiu, Talk to You, a Flashback, només èxits. Arribarem al punt de les 8 del vespre amb els Figaflaues, i que no s'acabi abans Taylor Swift, des de la banda sonora de la pel·lícula de Toy Story 5, aquesta que està a punt de sonar, es diu I Knew It, I Knew You, a Flashback.
1: Amb Marc Frigola.
0: I a quarts de nou el que començarà a sonar és la prèvia del Barça, eh? No us ho perdeu, avui Barça Athletic Club, el Bada Barça.

0: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
1: Els sents?
0: Ni un. Han volat tots.
1: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
0: O a les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
2: I el 31 d'agost tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu.

0: En això s'ha convertit Aitana gràcies a cançons com aquesta, Superestrella, el Quarto Azul, el seu últim àlbum que li ha funcionat de conya. I aquí la tenim sonant una tarda d'èxits més a Flashback.
1: A Flashback, només èxits ja. Marc Frigola.
0: Passant 3 minutets de les 8 del vespre, de seguida el va de Barça, eh? Avui partit Barça-Atlètic Club de Bilbao a Flashback. Abans, els amics de les arts, segurament t'estimo. No crec.

0: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui, aquí comença la teva aventura.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Flashback Andorra. Flashback. De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. Flashback. Andorra.
2: 96.0.
5: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
6: Vol millorar la seva tarifa?
7: No.
6: Segur?
7: Sí.
6: Sí que la vol millorar.
7: Que no.
5: La trucada del pare que vol saber on ets.
6: On ets?
7: Aquí.
6: Aquí? Aquí on és?
7: Doncs aquí.
6: Ai.
5: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
6: Ei, tio, què fa?
5: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
8: Escolto Flashback,
5: l'emissora que sents.
2: Andorra. Flashback. 96.0.

La neboda Olivia sonant a la Ràdio Musical de Catalunya, passant 2 minuts d'un 8:45 del vespre. De seguida, la cançó del Mundial, Shakira i Barnaboy, a Flashback. Abans, però... passarà per la Ràdio Musical de Catalunya, el Fred García. Aquesta és la nova Vine'm a buscar.

0: La cançó del Mundial, Shakira i Barnaboy, aquest Dai Dai, cançó imprescindible per aquest estiu i una bona cançó per donar pas al Bada Barça de seguida. S'hi posen en Jordi Plans i companyia amb la prèvia d'aquest Barça Atlètic Club de Bilbao. Serà a 9:15 del vespre, partit a 9:00. De seguida Ugel, de seguida Bizarrap i Daddy Yankee i també Sopa de Cabra, que seran al Festival Acústica.
1: A Flashback, només èxits ja. Marc Frigola.
0: Aquest és Camins, Somnis i Promeses. Ens escoltem demà a 5:00. Que vagi bé.

0: l'estiu del 26.
1: Som-hi, Rafa! Rafinha, Rafinha, Rafinha! Oh!
0: Comença el Pa de Barça amb Jordi Plans.
2: Intercepta Gorosabel, tu hijo está en el after hour.
0: Judit García.
3: Home, no! És que ets un guarro. És vermell, això.
0: Marc Llibre.
4: Acabo de veure la boca d'això que em
3: sembla. Sí, ara no...
4: I sons que sembla un nanos.
0: I Víctor García.
5: El nostre company deu estar pensant per aquesta gent. Diu que fan el partit o... o és Toni Rovira i tu.
2: Aquesta imatge és...
4: Com els gossos quan els hi pica el cul.
0: Comença el Pa de Barça amb el patrocini d'Estrella Damm i xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: Què tal, com esteu? Bona nit i benvinguts al Pa de Barça. D'aquí a menys de 20 minuts arrenca la jornada 1 del Barça. De fet, d'aquí a menys de 20 minuts, no, d'aquí a menys de 30 minuts. Està començant a caure aigua al Camp Nou, està començant a ploure.
2: Això no pot ser.
6: És el segon partit de Lliga i el primer partit de la temporada de l'Spotify Camp Nou i, de moment, cauen gotes. Hem tornat al temple i el temple no està tapat. Tot plegat amb la mirada posada al mercat de fitxatges, que recordem que s'allarga fins al proper dimarts a les 12 de la nit. I aquí el tema que queda per tancar, tots sabem quin és, el del davanter centre. I s'ha parlat de molts noms, però les últimes setmanes hem anat acotant fins que hem arribat a un nom propi. El Barça no vol un nou, el Barça vol Julián Álvarez. O ell o ningú. I com sabeu, la cosa estava més capaluda perquè el Tito Gilma té un problema i, com ha ratificat fa una estona, doncs no està per la labor de vendre a Julián perquè és conscient que té un paio que val molts calés i que no vol jugar amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, però ell sí o sí se'l vol quedar, o si no, vol treure pasta, però en cap cas al Barça. Això sí, Julián està rebentat anímicament, per tant, ells saben que han de vendre i el vendran a qui sigui, menys al Barça, i per tant la cosa està més calenta i més encallada que mai.
2: Perfecte.
6: I la resta de temes doncs venen després i variaran també en funció de la sortida, especialment el tema de Casado i d'Héctor Ford. Veurem si l'oqueva o no l'oqueva, també veurem si l'Ivakovic es queda per ser suplent o ens quedarem un any més amb el Fumón, i tot dependrà també del fair play que tinguem, més enllà del Mercato, com us deia. Avui, com hem dit al principi, tornem a casa, a primer partit i ja ens plou, i un any més a la Bada Barça us ho podrem explicar des de la nostra posició a l'Spotify Camp Nou. Per tant, deixeu-me agrair al Barça i també a la Lliga que una temporada més ens deixin ser aquí. Benvinguts al show, benvinguts a l'estadi i benvinguts al Bada Barça!
0: Escolta les retransmissions del Barça com mai ho havies fet. A Flashback, Bada Barça!
6: Barça és el millor que hi ha. Veus? És que hem de canviar la cançó dels Amics de les Arts.
4: Sí.
6: Hola, Víctor García, bona tarda plujosa.
7: Hola, Jordi. Que curiós, eh? T'estaves cagant en la mare que va parir el metacrilat.
6: I encara l'haurem d'agrair, eh?
7: Comença a ploure.
6: Encara l'haurem d'agrair.
7: És increïble.
6: A l'estudi no els hi plou. Hola, Marc Llibre.
8: Hola, bon dia.
6: Bon dia. Aquí fa sol, no? Suposo.
8: Sí, sí. Aquí no plou. Sembla no Lloret. Plou.
6: Molt bé. Ja ha tornat a l'altra punta de món.
8: Bueno. Sí,
6: la Judit García. Hola, Judit García. Benvinguda i ben tornada.
9: Bona nit, bona nit.
6: Com ha anat això? Com ha anat la tornada?
9: Molt bé. Bueno, encara tinc una mica de son.
8: Està blanca com la neu.
9: Bueno, el primer que m'han dit. No m'han dit ni hola, que blanca que estàs.
6: Va sortir blanca i ha tornat blanca.
8: Sí, sí, però clar, la idea quan marxes és tornar una mica morenet.
9: Bueno, jo és que no... Jo sí que utilitzo crema solar, no sóc Marcos Llorente.
6: Ja. Tu has vist el moreno putrador que té el Marc Llibre?
9: Jo diria moreno...
6: Paleta
9: i fumador, sí.
8: Marc Llibre porta 2 mesos de vacances, pràcticament.
6: Bueno.

0: O nou.
1: Sí, exacte.
0: O nou. Molt bé, nois, tenim ja 11 confirmats. El repassarem, com sempre, aquesta temporada amb Meroil.
2: Benzineres Meroil, les estacions de proximitat amb carburants de màxima qualitat i el millor preu, patrocinen l'alineació del partit d'avui.
0: Víctor, amb què surt el Barça?
3: Joan García a la porteria, Eric García, Cubarsí, que debuta en Lliga aquesta temporada, Gerard Martín, Xavi Espart en defensa, doble pivot per Bernal i Pedri, triple mitja punta per Lamine Yamal, Fermín i probablement Gordon, que també s'estrena com a titular amb el Barça, i en punta Rafinha.
0: Doncs el primer 11 de Hansi Flick al Camp Nou a la temporada aquest any aquí a l'estadi i en aquest cas de l'Atlètic Club de Bilbao. Amb què surt Terzic, Judit?
4: Doncs amb Unai Simón a la porteria, la defensa és per Hugo Rincón, Yeray Álvarez, Laporte i Joanenko, un doble pivot per Jaureguizar i Canales, a les tres mitjans puntes Iñaki Williams, Sancet i Nico Williams i en punta Gorka Guruceta.
2: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
5: Flashback. La ràdio musical de Catalunya.
6: Ei, perdona, una estrella.
7: Ei, una estrella.
6: Perdona, una estrella.
7: Una estrella.
6: Què? Un crit valent.
8: Vinga, tots units fent força.
7: Una estrella!
9: De seguida!
2: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
10: Els partits del Barça com mai abans els has escoltat. Tots els partits de Lliga del Barça a l'estil Flashback.
0: Passen 6 minuts a 2:15 del vespre. Som els del Bada Barça. És dijous i avui juguem al Camp Nou. Atenció, perquè el vostre negoci demana resultats i a Ford responen amb fets, tancant el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals doncs, com els oients que ens escolten, que confien en vehicles amb la màxima seguretat. 5 estrelles euro en cap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid endollable o dièsel. I ara, a més, amb el pla Auto Plus. Escollir és més fàcil que mai. Ford Fits, Ford Pro. Fets i no paraules, amb el pla Auto Plus, eh?
3: El millor.
0: El millor.
3: Si es digués Autolès, doncs no.
0: Clar, si és Auto Plus, ja dona una garantia.
3: Ja dona pistes, sí, sí, no?
0: Ja dona pistes. Vinga, anem a la pregunta dels oients amb Volkswagen, Judit, amb la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Quina és la pregunta que fem avui a través del 628-414-029?
4: Doncs mira, fa poquet hem conegut el resultat del sorteig de la Champions i ja sabem que el Barça rebrà a casa el Manchester City, el Feyenoord, l'Aston Villa i el Como. I que visitarà el PSG, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba. A partir d'aquí.
0: Anem a un pàrquing?
4: El Sabà és d'Azerbaijan.
11: Ah,
4: sí. Aleshores, a partir d'aquí, volem saber l'opinió dels oients. Per exemple, doncs, quin rival us il·lusiona més, contra qui creieu que patirem més, com creieu, per exemple, que serà el retrobament amb Ferran, contra qui creieu que el Madrid cometrà el robatori més indignant.
11: El que vulgueu.
4: El que vulgueu.
0: Per cert, creieu que Ferran, ja sé que jugarà a París, però creieu que... que celebrarà si marca?
11: Sí,
0: bona rata.
11: No, és més, ens farà un hat-trick.
0: No, la pregunta és, i creus que celebrarà els tres? O... jo crec que si fos aquí el Camp Nou no celebraria.
3: Jo crec que ara mateix el karma, diguem, del Barça ens és tan favorable que anirem allà i ens hi pixarem, però d'una manera, marcarà...
11: No puc amb aquest optimisme.
4: Sempre.
3: Hamza Abdelkarim sortirà els últims 10 minuts i farà...
11: Em convocaran a mi i fotré jo el gol, va.
0: Doncs missatge del 628-414-029 és la pregunta dels oients amb Volkswagen.
12: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
13: Perfecte, aquí el tens.
12: Ja?
13: Ja.
12: Sí?
13: És així.
12: De debò?
13: I tant, de debò.
14: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: Alba de Barça, Víctor, el Barça no perd a casa contra l'Atlètic Club, atenció, des de fa 25 anys.
3: 21 victòries i 3 empats des de 2001, amb una ratxa actual de 7 victòries consecutives.
0: La primera jornada de Lliga com a local, això vol dir que avui guanyarem, és sinònim de victòria?
3: A veure, en els últims 5 anys, 6-0 al València, la jornada 4 al Johan la temporada passada, 2-1 al propi Atlètic Club, al Lluís Companys, la jornada 2 de fa 2, 2-0 al Cádiz en l'anterior, empat a 0 en el debut de Lewandowski contra el Rayo i 4-2 a la Real Societat en la primera temporada post-Messi.
0: El Barça la temporada passada va aconseguir guanyar els 19 partits de Lliga com a local, però no tots van ser al Camp Nou.
3: Van ser 2 al Johan, 3 al Lluís Companys i 14 al Camp Nou. Si el Barça volgués fer 19 de 19 al Camp Nou, hauria de guanyar ara consecutivament a casa l'Atlètic Club, el Rayo, el Racing, el Getafe i el Real Madrid.
0: Lamine Yamal podria ser el jugador més jove en arribar als 50 gols amb el Barça.
3: En du 49 en 152 partits, això és marcar cada 3 partits. Malauradament no ho fa des que es va lesionar amb aquell gol de penal contra el Celta al Camp Nou. Per seguir dimensionant aquestes xifres, aquest rècord el té ara Leo Messi. Però és que Lamine Yamal podria trigar encara 2 anys i 5 setmanes més a marcar un gol i tot i així podria treure-li aquest rècord.
0: Wow. Dels nous fitxatges que han arribat fins ara aquesta temporada, Rodri i Gordon van sortir golejats en el seu debut al Camp Nou.
3: Rodri va encaixar un 4-1 amb el Villarreal el 2017 i Gordon un 7-2 la temporada passada. Adeyemi també va rebre un 4-0 en contra, però no va ser al Camp Nou, sinó que va ser el Lluís Companys fa 2 temporades. Esperem que la seva sort canviï avui.
0: I com sempre acabem amb la dada que sembla mentida, però que no ho és.
3: Christensen arriba avui per fi als 100 partits de Blaugrana, però des de fa 4 temporades se n'ha perdut 93 per lesió.
0: Déu-n'hi-do.
5: Flashback. La ràdio musical de Catalunya.
2: Quantes coses deixem per a després? Després ho faig. Després canvio això. I aquell després mai arriba. Amb el teu crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Plazo. El teu crèdit. Les teves normes. Línia de crèdit concedida a través de l'app ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es.
9: Ei, com va? Com et dius?
15: Tenim un nom que el sap tothom.
9: Però d'on surts tu?
15: Tant se val d'on venim, si del sud.
9: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
15: Ara estem d'acord, estem d'acord.
9: Sí, i una estrella ens agermana.
2: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
16: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
17: Els sents?
16: Ni un. Han volat tots?
17: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
16: O a les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
10: I el 31 d'agost tornaran tots, puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu.
18: Tenim un nom que el sap tothom. Va de Barça, el futbol a l'estil Flashback. Si el Barça juga, nosaltres hi som.
0: 4 minuts i 3 quarts de 9 del vespre. Això vol dir que d'aquí a una mica més d'un quart d'hora començarà el primer partit de la temporada a l'estadi. I el dilluns 31 d'agost, és el dia que arrenquem una nova temporada de Flashback. De fet, el Bada Barça, nosaltres hem estat els primers en tornar, diguem, a tornar la temporada. També vam ser els primers que vam acabar-la, les coses com siguin.
3: És de campió.
11: Però som els millors.
0: Clar, evidentment. I el dilluns, a més, som tan xulos que el dilluns ja anirem tocant els nassos al backstage. Perquè el dilluns el backstage és el seu primer programa.
3: I és el meu aniversari.
0: És l'aniversari del Víctor i a sobre hi haurà Bada Barça. Se suela per tot.
3: Tot a celebrar.
0: O sigui, ja entrarem allà com trepitjant una miqueta. Per tant, el dilluns arrenca la nova temporada de Flashback. Aviam, nois, avui ja hem repassat l'11. Hem vist que avui Anthony Gordon, el bo d'Antoni Gros, és futbolista titular i té una pinta que ens acabarà robant el cor, Judit.
4: Sí, exactament. Això, per això havíem pensat, una miqueta entre tots, no?, que podríem explicar-li una miqueta a Anthony Gordon qui som els catalans i com ens agrada que ens tractin perquè aquesta, doncs, sigui una història d'amor indestructible.
11: Exacte, i perquè vegi la nostra bona voluntat i l'Antoni ens entengui i se senti com a casa, comptarem amb la traducció simultània de The King of Wordbook, és a dir, del Víctor.
3: Yes, I am.
11: Anthony, para atenció.
3: Anthony, stop attention. Ai, vull dir, pay attention, sorry.
11: Per si no ho saps, Anthony, els catalans som un poble, a banda d'oprimit i ocupat, derrotat i ferit.
4: Per això, tot i tenir una gastronomia de gran qualitat i reconeguda arreu del món, segueix omplint-nos més un bon plat d'engrunes com fricandó.
3: Catalonia is like a country of the Commonwealth, but cooking with oil, olive oil.
11: Perquè, tal i com deien Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, els Timon i Pumba catalans...
3: Because as our own Laurel and Hardy would say...
11: Engruna matata, viu i sigues feliç.
3: Well, they wouldn't say a damn thing because they were silent film actors, so...
4: Per això, Anthony, t'explicarem el que hem batejat com el manual d'engrunetes.
3: The Breadcrumbs Manual.
4: Un manual molt senzill que et servirà per tenir contentes les panxes del barcelonisme més arrelat de nostra terra.
3: A simple guide to make tribuneros happy again.
11: Aviam, Anthony, el primer de tots sabem que ja tens un fill que probablement es diu James, Harry, Henry, Philip o Tottenham, però com que ets futbolista i, per tant, en termes reproductius, ets com un numerari de l'Opus, estem segurs que en tindràs algun més.
4: Per això ens agradaria que el proper es digués Jordi o Joan.
11: Per exemple.
3: Name your next son, Jordi or Joan.
11: Si et semblen massa clàssics, pots optar per algo més innovador, com per exemple Ot o Iu.
3: Or give him a shitty onomatopoeic Catalan name.
4: Una altra cosa que funciona molt bé com a engruneta és fer-te una foto a Montserrat.
11: Allà, si vols, pots demanar-li un desig a una verge que viu al monestir que sembla la cosina de Marcus Rashford.
4: Però amb el cap força menys desigual.
3: Go to Montserrat to pay your respects and make a wish to our most beloved virgin, the Brownie.
4: En qualsevol cas, els desitjos no s'acaben mai de complir del tot, si no, ja tindríem 25 Champions i no s'hauria congelat la Dui del 2017.
11: I potser funcionaria fins i tot Rodalies.
4: I no convertiries vestuari en 8 campions mundialistes.
3: Wish for simple things such as good health or stay away from me, Marc André.
4: Una altra engruna que funciona de meravella és fingir que t'agraden les nostres avorrides tradicions populars.
11: Sí, com els castellers, els correfocs, les sardanes...
3: You must also show some interest in our most dangerous traditions, such as children falling from top of the human towers, hot fireworks on the ground, and surveillance dancing around purses.
4: També és molt important que en comptes de Halloween celebris la castanyada.
11: Que és infinitament més avorrit, però a nosaltres ens fa feliços.
3: The Chestnut Festival is worse than Halloween, but both of them suck compared to the Chesney Festival.
4: I per Nadal pots provar de fer cagar el tió, que consisteix en colpejar amb un pal un tronc de fusta esperant a que així caiguin regals.
11: És important que el que golpeges sigui un tronc de fusta i no un nen de 17 anys, perquè si no passes de ser català policia nacional.
4: És a dir, de ser persona a ser un animal.
11: Exacte.
3: Yes, a cap. All Catalans are beautiful.
4: De tant en tant pots sorprendre'ns escoltant algun clàssic de la nostra música.
11: Camins del Sopa de Cabra, el Boig per tu de Sau, Llença't dels Lacs en Busto.
4: Mira, si vols que directament ens pixem a sobre de l'emoció, utilitza el viatge a Ítaca de Lluís Llach.
11: I si vols que ens pixem però de riure, tria qualsevol dels Figaflaues.
3: Yeah, tune in Flashback. 106.1 FM or download the app at Google Play or Apple Store.
4: Però si el que realment vols, Anthony, és robar-nos el cor per sempre, només has de parlar català.
11: No cal que sigui moltíssim, només que parlis la meitat del que parla Gabriel Rufián i escriguis millor que Araujo, quedem contents.
3: Or at least, or at very least, try not to say visca barca.
4: Però vigila, Anthony, perquè voler agradar-nos també comporta alguns riscos.
3: But this could be a risky business.
11: Sí, pots acabar dormint allà d'uners i coneixent a Joan Bonanit.
3: You could get imprisoned and listening Goodnight Anthony every night.
4: O podries acabar recollint compulsivament papers de terra.
3: Or picking up papers from the ground.
11: O veient cada estiu reposicions de plats bruts.
3: Or knowing the meaning of o sigui que Montse i Meritxell.
4: En definitiva, pots acabar completament boig, com Xavi Hernández.
19: Xavi Hernández.
20: Xavi.
19: Yeah, Xavi like chocolate.
20: Yes, okay, thank you very much.
21: Escolta les retransmissions del Barça com mai ho havies fet. A Flashback, va de Barça!
0: Espectacular, aquesta...
3: Espectacular, dis...
11: Yes, yes, because...
0: Marc, tu com vas d'anglès?
11: Ui, jo fatal.
0: Jo també estic bastant al teu carro. Entenc que de la Judit, anant a treballar allà on va treballar, i el Víctor amb el nivell que té, entenc que ens passeu per la cara els dos.
3: Jo el que tinc, o sigui, sóc bastant millor en converses, diguem, espontànies. O sigui, això...
11: Ja home, jo borratxo també parlo una mica, eh?
3: Home, es valora molt més l'esforç, jo crec, diria, eh?
0: Per cert, avui ens torna a acompanyar l'Àlex Mata. Àlex Mata, tu com vas d'anglès?
1: Jo, per sort o per desgràcia, bé, al final, la meva feina entre setmana, treballo en anglès. Ui, hem perdut ara mateix el Jordi Plans i el Víctor García.
4: Això ens passa per parlar...
11: Bueno, igualment ens interessa la teva feina, pots seguir explicant-la.
1: Home, no sé si a l'audiència li interessa gaire el que faig a la dia.
4: Tu tens molts èxit a la nostra audiència.
1: Molts ex?
4: No, molt èxit.
11: Sí, ex no ho sabem, tu, això.
4: També, segurament. Però tens molt èxit a la nostra audiència, Àlex.
1: Per què ho dius, això?
4: Agrades.
1: A qui?
4: Sí, a la gent.
1: Home, ara vull saber-ho, que potser...
4: Ara t'ho explico. Quan el recuperem...
1: Quan recuperem el Jordi i el Víctor...
4: Ens diuen, no sentim.
1: No, ni nosaltres ahir tampoc. El que podem fer és posar una miqueta de publicitat mentre
11: ara, no?
6: Ara, hola.
11: Hola, què tal?
6: Perdoneu,
4: és culpa del metacrilat, això, eh?
6: Sí, no sé de què és culpa,
22: saps
6: però...
22: Saps què passa? El metacrilat, el problema no és el metacrilat en si, sinó que ho fa tot molt més difícil. No tenim espai per absolutament res, no hi cabem.
6: Fa calor.
11: Very difficult, no?
22: Ve molta gent a la nostra zona a parlar amb altra gent, que és una cosa que no entenc, vull dir... Serà que no hi ha lloc, que no és nou l'estadi, que no hi ha 100.000 espais on fotre el cul, que t'has de fotre darrere meu? Bueno, ja està, perdoneu.
11: No passa res.
22: Perdoneu per... És que fa... La meva psicòloga està de vacances
6: i fa dies que no hi vas.
22: I he d'abocar-ho a sobre de
6: nosaltres.
11: Fan vacances el psicòleg?
4: Sí.
22: Cosa que agraeix la meva cartera, també t'ho dic.
11: Ah, bueno, no, però...
6: Mira, Víctor, una cosa més.
22: Sí,
6: van totes les pantalletes a tots
22: menys la nostra, si és que no falla. Dir, que exacte.
6: Estem...
22: Per cert, hem tingut l'ocasió, vaja, el Jordi no sé si s'hi ha fixat, però hem vist la roda d'escalfament amb el rondo, diguem, amb Rodri, i és una cosa... Vale. Descomunal, eh?
11: Sí?
22: Sí.
4: It's amazing, no?
22: Però bo, un ritme, nano,
11: ai.
22: És molt fort.
6: Jo tinc moltes ganes,
11: que m'emociono.
6: Avui veurem el debut de Rodri, encara que sigui uns minuts, i referent, de seguida anem, de fet, mira, anem primer a les preguntes, a la pregunta que li fèiem als oients, i després opinem nosaltres sobre el mateix tema. Judit, amb Volkswagen, la pregunta del dia, endavant.
4: Sí, us dèiem que fa poquet hem conegut el resultat del sorteig de Champions del Barça, sabem que rebrà City, Feyenoord, Aston Villa i Como, i que visitarà a PSG, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabà. A partir d'aquí, doncs, volem saber quina és la vostra opinió, les vostres sensacions respecte a aquest sorteig i una miqueta les prediccions, no? Podeu mullar-vos sense por. Ja tenim respostes, si voleu, les repassem.
6: Endavant.
4: Sí? Mira, la Jordina ens diu, la meva porra de Champions és que ens quedem a semis, perfecte, molt optimisme, bueno, i que Rafinha és el màxim golejador. Jo crec que guanyarà el PSG de nou.
11: No, 3 és impossible.
4: Bueno.
6: Amb Ferran Torres, no. I Dembélé.
11: Pareu. Dembélé està emprenyat amb Luis Enrique, així que ja veurem.
4: I el Pont ens ha dit el City ja no és el que era i el PSG ha començat l'any fatal. O sigui que...
22: Sí, podríem dir que sí.
11: Això és cert.
4: Epa.
6: Molt bé.
11: Què li passava?
4: Era la porta?
22: No, era un altre tipus de la porta.
6: Sí, és un altre la porta que aquesta temporada sentireu bastant per aquí i per aquí al darrere. El tema de la Champions, per anar tancant temes, esteu contents amb el sorteig? Us agrada que ens hagi tocat? De fet, no hi haurà dates fins dissabte. Dissabte serà el dia que sabrem si juguem, o sigui, quin partit ve primer i quin ve després.
22: Sí.
6: Però, tenint en compte que els dos grossos són el PSG i
11: Manchester, el City,
6: la resta, us sembla que serà prou assequible? Us motiva la Champions aquesta temporada, almenys la fase de grups, que no són grups?
11: A mi m'agrada i em fa... poc a poc. De fet, jo crec que l'únic que se'ns pot complicar és el PSG, perquè el City sembla que encara no s'acaba de trobar. També és veritat que veurem quan ens toca el City, però igual aquest City comença a rodar i acaba jugant una mica millor. Ara, sobre el paper, ja et dic, l'únic complicat que veig és el desplaçament a París.
4: A veure, a mi, o sigui, des que hi ha aquest format de Lliga de Campions m'agrada molt.
11: Sí, és molt xulo.
4: O sigui, tinc la sensació de que al final està jugant contra molts rivals diferents i abans d'un jugar sempre contra els mateixos tres, no? Aleshores, si t'equivoques contra un, ja no hi has de tornar a jugar, en principi, si més no, en aquesta fase de Lliga. Aleshores, crec que tampoc és per començar com amb el pitjor, no? Però pots permetre alguna derrota, no passa res. Tens grans equips com el City i el PSG, si perds per alguna cosa, doncs has de guanyar la resta, i la resta crec que són assequibles. Aleshores, sí, m'agrada el que veig, sí que hi ha equips que són una miqueta random, no? Per exemple, el Como, doncs recordo molt poques vegades que hem jugat a Champions o cap, pràcticament.
11: Bueno, però juga bé, amb set,
4: sí.
11: És interessant, el que és random és el Saba.
4: El Saba és totalment random.
11: Sí que és random.
4: I el...
22: Hi haurem d'anar, és un pal de viatge, no? En teoria.
4: Sí.
11: Bueno, hauran d'anar els jugadors, jo en principi...
6: Però vull dir que si
11: ja, sí, perden...
4: Sí, clar, que no seria el mateix començar jugant contra el Saba, que no que et casquin un Saba entre setmana, quan tinguis un clàssic o alguna cosa.
11: Que et casquin un Saba sona un... raro.
4: En fi, Victor, que tot ho farem, nois.
22: Mira, la meva opinió és que l'any passat vas perdre dos partits dels vuit i et vas classificar entre els vuit primers igual. I els vas perdre contra els dos bons.
11: Sí, que... també he de dir que això va passar perquè va haver-hi tremenda carambola.
22: Pel que sigui, però sí, sí, jo crec que aquest any no et passarà. És a dir, jo no crec que aquest any perdis dos i en guanyis els altres sis. Crec que com a molt en perdràs un. I ho penso honestament. Crec que el City aquí l'hauries de poder guanyar. No crec que sigui tan impossible guanyar el PSG al Parc dels Prínceps. Tenint en compte que si tot va bé no jugarà cap dels jugadors que podia permetre que això passés, que són Araujo i Frenkie de Jong, per començar.
4: Sí. No ho saps encara.
22: Bueno, un segur que no. No? O sigui, un...
11: A veure si guanyarà Araujo la Champions amb el Liverpool i riurem aquí tots.
4: Bueno, cobrarem segur.
22: Sí, sí, exacte. Sí. Però per la resta, home, si volem posar-nos allò, ostres, sí, rivals dificilíssims i tal, clar que podem. És un pal anar fins a Azerbaiyán, no serà fàcil anar a Lisboa, vull dir que dificultats n'hi ha, però és tan engrescador aquest format de la Champions i aquests rivals que et toquen, que són supervariats, i tenim una plantilla en la que, recordem, només hi ha dos guanyadors de la Champions, que són Rodri i Christensen. De fet, Cancelo també ho és, però no va jugar a la segona meitat de la competició. Tots els altres jugaran la Champions, vaja, com bojos,
6: sí,
22: no?
6: Sí, sí. I més enllà de la Champions, a la mitja part us preguntaré també pel tema de Julián. Fa una estona al Bodan Hilma li han dit si ha canviat alguna cosa, i he dit que sí, que s'ha canviat, en què ara està encara més emprenyat del que estava i que, per tant, encara tenen menys ganes de vendre'l al Barça. Que si se l'han de confitar, se'l confitaran, i que si el venen, intentaran vendre tan aviat com puguin, però que 100% i per sobre del seu cadàver, al Barça, no. Per tant, una de dos. O Hilmarín marxa, o, és a dir, dimiteix, o no tindrem davant de centre aquest inici de temporada. En tot cas, en podrem parlar més tard. Ara estan a punt de sortir els jugadors del Barça. De fet, l'Aleix Santacana, l'espícar del Barça, ha repassat ja els 11 en aquest cas del conjunt de Hansi Flick. Avui, Víctor, l'estadi està ple a rebentar.
22: Sí, i és veritat que ara ens han apagat els llums, per tant, costa distingir el que és una cadira buida d'una persona amb samarreta vermella, però d'aquí uns instants és probable que hi hagi una exaltació de, diguem, del catalanisme, i veurem quantes estelades s'aixequen, perquè hi havia certa... Avui, hi havia diverses crides avui, no? Que era allò de les estelades. La Porta de Vella va anunciar que considerava que no era el moment d'homenatjar els jugadors que van ser campions del món amb la selecció espanyola. I després hi havia gent que deia que potser es criden cosetes en el minut número 9.
4: 19,
22: o en el 19, el 19, clar, clar. Sí. En el 9 perquè vingui i en el 19 per si se'ns ha oblidat allò del 9. Hem de comptar que la gent del Barça tampoc és que siguin tots premis Nobel, recordem.
11: No hi ha cap.
22: Jo m'incloc com a persona sense premi Nobel. Per tant, crec que pot ser un... a més, crec que en condicions normals la pólvora l'hagués posat l'enfrontament amb l'Atlètic Club de Bilbao i els recents esdeveniments entre clubs que, diguem, després de l'afer Nico Williams i lo dels bitllets i tot això, però ha quedat una mica difuminat per tot això del que va passar a ells i pel cas Julián. Però és que jo porto uns dies pensant que tinc la sensació que l'Atlètic Club pagarà els plats trencats de l'ambient que hi ha en el barcelonisme.
4: Tinc una pregunta, Marc Llibre.
11: Aviam.
4: Per què t'has canviat de samarreta?
11: Ah, perquè és la de... Tinc una pel transport públic i una altra per l'estudi.
4: Però era del Barça, com? La que portaves abans. Cada cop el miro, i abans portava una samarreta del Barça molt xula, i el miro i veig pizzeria Montecarlo.
22: Però Marc, com és que portes dues samarretes diferents?
11: Perquè fa molta calor i per si de cas suo molt... Pues,
4: és per companyerisme.
11: Exacte.
4: Uau, jo no la tinc aquesta consideració, veus?
22: Sí, sí. Sembla increïble.
11: No, ja ho he notat, que tu no la tens, Judit.
22: Però això és pràcticament, no sé, Creu de Sant Jordi, considero.
11: No sé, nois, intento que estigueu a gust, perquè em calleu molt bé.
6: Nois, no sé si és el moment de treure les estelades o no, però hi ha molta gent al públic que ja l'està mostrant.
22: Jo crec que esperaran que hi hagi... De fet, és que ara hi ha un maquineo, nano.
11: Sí, no?
4: De fet, serà... Serà el minut 17, també, no?
22: Sí, ah, també. Estarem pendents al minut 17, és veritat.
6: Intentarem estar pendents perquè pugueu veure-ho a través de les històries del Bada Barça i així doncs, poder-ho gravar.
22: Perquè si ho gravem mentre està jugant-se el partit, vols dir que no ens fotran un pal important?
6: Ah, també és veritat, eh?
22: Bueno, jo ho gravo.
11: Però sí, grava només no la grada.
22: Intentaré que no es vegi camp, sí.
11: Exacte. Vale.
22: I si no, retallem.
6: Vinga, ja està.
22: Vull dir, la multa no és per mi. Vull dir,
6: la ja, però potser... És... Ara m'hi has fet pensar, Víctor, i tens raó. Per cert, la pantalla mort, eh? Definitivament, ja pots
22: que
6: pensar que no hi haurà repetició.
22: Cosa, o sigui, com pot ser que ja 50 pantalles a la tribuna de premsa.
6: N'hi ha 100
22: i l'única que no funciona és la nostra. És que em sembla... Jo crec que algú ho està fent a propòsit.
11: M'encanten aquests moments vostres de coses de pareja.
4: Sí.
22: Total.
6: Creu-me...
11: Hauríeu de fer una sitcom.
6: Avui és bastant incòmode treballar a l'estadi, principalment per l'aixafogó que fa, perquè fa molta calor i després, sobretot per aquest metre quilat que gràcies a la gent de premsa que ha passat amb nosaltres, perquè en cas que plogui doncs, pots salvaguardar una mica l'antena i pots guardar els bàrtols aquí sota, però a mi per un tema d'estatura em va malament. El Víctor segurament és una mica més alt i li va una mica millor, però jo és que la veritat és que em tapa un terç de camp.
22: Per cert, són les 9 i aquí no ha sortit ningú dels...
6: No.
22: De fet, estan tirant maquineo perquè alguna cosa...
4: Ara.
22: Ho hauria d'haver demanat
6: abans. Estem aquí allargant la prèvia i no sé per què, i resulta que és perquè no sortien. Surten els jugadors del Barça, surten els jugadors de l'Atlètic Club de Bilbao, un munt d'estelades a la graderia en senyal de protesta per les darreres hores, en aquest cas pels incidents que es van viure en la primera jornada, que era la segona jornada en aquest cas, al camp de l'Elx, amb aquest aficionat que la policia nacional va atonyinar de forma desproporcionada, i avui el Camp Nou respon i ho fa amb un munt d'estelades que ara mateix els socis del Barça mostren i canten l'himne a capella, que sona així. Amb el joc de llums també que permet aquesta remodelació de l'estadi i amb la gent que segueix dempeus per cantar la segona part de l'estrofa mentre els jugadors del Barça i de l'Atlètic Club de Bilbao s'estan saludant. Bé que els dos germans Williams, ara també hi ha salutacions amb l'àrbitre. I de seguida començarà el partit, això vol dir que de seguida podrem repassar els 11 del Barça i també l'11 de l'Atlètic Club de Bilbao. Començarem per l'11 del Barça, Víctor, amb què surt avui Hansi Flick al terreny de joc.
22: Amb Joan García a la porteria, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart en defensa, doble pivot per Bernal i Pedri, triple mitja punta per Lamine Yamal, Fermín i Gordon, i al davant, de fals nou, Rafinha.
6: Amb què surt l'Atlètic Club, Judit?
4: Sota pals, Unai Simón, la defensa és per Hugo Rincón, Yeray Álvarez, Laporte i Joanenko, un doble pivot per Jauregui, i Canales, les tres mitges puntes, Iñaki Williams, Sancet i Nico, i en punta, Guruceta.
6: Aquests són els protagonistes del partit. Qui arbitra el partit d'avui, Judit?
4: Doncs avui a la gespa tindrem a Miguel Ángel Ortiz, que és igual que Callejón.
11: Ah, sí, és veritat.
4: Hòstia, igual, eh?
11: Sí, sí.
4: I el VAR a Jorge Figueroa.
6: És el del bigoti, no, aquest àrbitre, Judit?
4: Sí, sí, sí.
6: És el del bigotillo.
4: Sí, sí, sí. Sí.
22: Per cert, s'han llançat 4-5 columnes de fum blaugrana.
6: Que som al Marsella, ara.
22: Sí, en quan ha acabat l'himne. Jo diria que sí, que hi ha hagut exaltació del sentiment nacionalista.
6: Per tant, avui, molt atents, al minut 9, al minut 17 i al minut 19.
4: És que, nois, ens ha escrit...
22: No descarteu, perdó, no descarteu que hi hagi retirada d'estelades.
4: No.
22: Sí, perquè n'hi ha dues situades al lateral, una d'elles tapa el marcador i part del nom de l'Atlètic Club de Bilbao, l'altra tapa un patrocinador, per tant, jo no descartaria que aquestes les retiressin per aquesta raó.
4: Mira, no, ens ha escrit el...
6: Que tapa Estrella d'Am, que ja em diràs tu, amb la de patrocinadors que podies treure, i tapes Estrella d'Am, hòstia.
4: Ara sí. Ens ha escrit el Sumanone i ens ha dit que està veient com es prepara una estelada, una mega estelada, que entenc que en algun moment es desplegarà, tipus com un tifo, suposo. I també ens diu...
22: A quin gol? Per estar pendent?
4: No ho sé. Ah, el lateral, ens ha dit, el lateral. I també diu que ha vist com els aficionats de l'Atlètic Club porten estelades, un gest...
11: Molt bé.
4: Molt bé.
22: Pot ser que les estelades a les que fa referència a aquest oient siguin les que ja estan desplegades, perquè són grans, eh?
4: M'ha dit la que està tapant el marcador.
22: Sí, exacte, és la que dic. És les que hi ha... Sí, sí. És que m'imagino que, de fet, les hauríeu d'estar veient per la tele, no?
4: Ara les hem vist ara per primera vegada.
11: Sí, perquè és que DAZN ha fet tot el possible per no ensenyar-ne ninguna.
4: Un tema.
6: Nois, hi haurà minut de silenci
22: per tots els
6: socis que han passat aquest estiu.
22: I a més per les víctimes del temporal, de fet, si heu vist les riuades de
4: Tibet
22: i el Nepal, sí.

0: Bé, quart de silenci, quart de minut de
1: abans
0: silenci.
1: Abans no els fèiem, aquí a l'estudi xerràvem, però l'Àlex Mata ens ha renyat.
2: És que, ostres, és que he de dir que són 20 segons, però bastant espectaculars.
1: No, jo anava a dir que ningú li ha explicat a Anthony Gordon en anglès el que estava passant.
2: Però si parla castellà.
1: Bueno, però li hem d'explicar tot en anglès, no? No anava d'això.
2: Per això li he traduït a l'anglès, per no explicar-li... No, però no entén el català. Llavors, clar...
1: Bueno.
2: Algú li ha explicat en castellà, segur.
0: És a punt de començar el
3: partit. Quins nervis,
0: per
3: Jordi.
0: Per cert, Judit, t'informo que ens hem patat la porra ja aquest any.
4: No, és que estic en contra d'això.
1: No, sí, sí, vaig escoltar l'altre dia.
2: No, perquè ara hi ha la possibilitat de fer altres porres, per exemple. Avui podríem triar alguna cosa com, jo què sé, Marca Gordon.
1: O tipus, a quina jornada Mourinho li fica l'ull al dit al cel.
4: Però això és molt futurista, no?
2: I jo totes aquestes tot. Coses, jo, a mi no em dóna la vida per apuntar tantes coses.
4: Com se m'està posant la porra, nois?
0: De seguida vam tocar
2: sostre.
0: Comença el partit a l'estadi, xiula l'àrbitre, comença a rodar la pilota damunt la gespa del Camp Nou, l'esfèrica és per Xavi Espart, així és com comença el primer partit de la temporada a casa. El viurem acompanyats d'Estrella Damm i de la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. El va de Barça, roda la pilota als peus de Pau Cubarsí.
2: Primera possessió del Barça i ja veiem molt, molt clarament que Marc Bernal se situa com a pivot i té per interiors a Fermín i a Pedri. Veurem si Fermín es situa una mica més al darrere de Rafinha, però pel que sembla, ara mateix, tres alçades, eh? La dels defenses, la de Marc Bernal i les dues de Pedri i Fermín.
0: S'endú la pilota Xavi Espart a la zona de tres quarts, la vol donar per Rafinha a l'espai, Rafinha hi arribarà, surt Unai Simón, el drible, el xut de Rafinha, fora, hi havia fora de joc, diu l'àrbitre, tot i que ha deixat acabar la jugada, però la primera pilota a l'espai de l'equip de Flick ha acabat amb una rematada de Rafinha a la dreta de la porteria d'Unai Simón, però era fora de joc.
2: Doncs escolta, la primera intervenció de Xavi Espart anant cap a dins, que és una cosa que ens teníem prou ben acostumats a fer-ho, Cancelo, al final de l'anterior temporada, doncs mira, ha anat de ben poc que no l'agafa Rafinha i, per mi, sortida en fals d'Unai Simón, com crec que ja va fer en l'estrena del nou Camp Nou la temporada passada, crec que també surt en fals i Lewandowski marca
4: és que Unai Simón va tenir una sort al Mundial de que no li xutessin ni mitja vegada, em sembla a mi.
2: Però no, jo no diria sort, jo diria Pau Cubarsí i Eric Laporte, no?
4: Sort de tenir la defensa que tenia, em refereixo.
0: Per cert, Víctor, pot ser que hi hagi més gent a la grada d'animació que al final de la temporada passada?
2: Jo diria que no, perquè la zona que quedava lliure era aquella del fons i ara n'hi ha la meitat aquí i l'altra meitat a l'altra banda, crec, eh? Pot ser que hi hagi 200 persones més, però diria que en faltaven això, 600 o una cosa així. És que tampoc sé quanta gent ha d'haver-hi a la grada d'animació. Quin és el total d'aquest... Ho sabeu?
0: Crec que eren 500, però...
1: Sí, uns quants centenars,
2: Mil i pico.
1: Vols dir, tant?
2: A mi em sonava 1.200 o així.
0: La Lamine Yamal no ha arribat a la pilota, Unai Simón se la treu de sobre, l'envia per Nico Williams, que l'ha pentinat amb el cap, però no hi ha acabat de tocar-la com volia. Servei de banda favorable a l'equip de Hansi Flick, la juga Eric García en curt cap a Pau Cubarsí.
1: La grada d'animació del Barça és de fins a 1.200 seients.
4: No, ja ho has dit bé, uns quants centenars.
2: Sí. Pues jo diria que falten per omplir-se 100, com a molt.
0: Pilota de Cubarsí a l'esquerra per Xavi Espart, la pentina, es desequilibra, però ha evitat el servei de banda. Hugo Rincón va a buscar-la, l'ex del Girona, diu l'àrbitre que s'ha de servir
2: fora de joc.
0: Fora de joc.
2: D'Antoni Gordon.
0: Una consulta que us faig, aviam si per la tele podeu veure com es diu el lateral esquerre de l'Atlètic Club, perquè...
1: Es diu Joanenko.
0: Sí, ho tinc, però al full d'alineacions em sortia Luis Gin.
1: Sí, és que és un nom
2: aquí
1: compost.
2: Aquí el company de Ràdio Euskadi li ha dit Joanenko.
0: Pues Joanenko es quedarà.
1: Joanenko, Luis Gin.
2: Joanenko, com si fos una...
1: Com si fos basc.
2: Sí.
0: Exacte, de fet ho és.
1: Clar, sí, és basc. Si juga a l'Atlètic Club.
4: Bueno, hi ha gent que està allà, perquè va passar un dia per una benzinera.
1: Aquí posa que va néixer a França, però igual és el País Basc francès.
2: Podria ser. Ara, Joanenko sona d'haver nascut a Txernòbil.
4: Sí, hi ha algunes trampetes amb això dels bascos de l'Atlètic.
1: Sí, sí que
2: n'hi ha. Tampoc els hi serveix de gaire, vull dir.
4: No, no.
0: Mira, Víctor, t'ensenyo la gent que hi ha avui a la
2: Home,
0: llotja per si hi ha
2: qualsevol cosa, remarcable. Menys que miri el partit,
1: Gaspar,
2: vols que faci qualsevol
1: més?
2: Cosa. Hi ha Jordi Ríos, que l'hem vist abans, hi ha Eva Pallor, hi ha Reni Van Asten, hi ha Albert Espinosa, hi ha Migueli, mític, Migueli.
4: Tarzán.
2: Hi ha Deco, Boyan, Alessanco, Asensi i Edu Esteve. Edu Esteve...
4: Qui és aquest?
1: És un cantant. Collons,
2: però si és cantant.
3: Sí, sí, jo sé qui és, però no el posem a Flashback per la qual cosa.
2: Ah, bueno, doncs pues, l'he posat jo.
4: Perdona per això no saber qui és Edu Esteve.
2: Fixa't.
4: Aquest és Edu Esteve?
2: La primavera.
4: Mira, sona molt bé.
2: L'has ballat, ja t'ho dic ara, que en algun moment l'has ballat.
4: Jo no he ballat res en ma vida, Víctor.
0: Hi ha xiulets de l'estadi perquè se l'endú Nico Williams, intenta marxar d'Eric, s'ha fet a Eric, encara Nico Williams, a centrada, Cubarsia, corna!
1: No de Nico, ja ha prescrit, no xiuleu?
0: No, no.
2: Xiulem només per emprenyar, eh? No?
3: Bueno, jo a Nico Williams no li tinc cap simpatia.
1: El temps ha parlat molt clarament i ha posat tothom al seu lloc.
4: Favor. A mi em fa llàstima, fins i tot.
1: Sí, a mi també. T'has quedat
2: genera,
1: aquí?
2: A mi em genera indiferència.
0: Hi haurà servei de cantonada per part de l'equip de Tèrgic. Des de la seva banda esquerra som al minut 5 de partit. 0-0 marcador, 0-0 va de Barça. Aixeca les dues mans per servir aquest corna al cor de l'àrea, un munt de futbolistes. La vol tocar Sancet, la treu, però Gerard Martín. Tornaran a penjar-la des de la banda. Intenten jugar Nico Williams. Rafinha va a tapar la centrada llarga al segon pal. Compte que anava Iñaki Williams. L'ha pogut pentinar Xavi Espart.
2: Bernal era.
0: És Bernal.
2: Sí, Xavi Espart estava al punt de penal. No sé qui perseguia, però sí, sí, era Bernal. En el cas d'Iñaki Williams, jo crec que Iñaki Williams, en tot cas, mai va fer res, considero, dolent respecte al Barça. Si el més dolent que va fer va ser no tenir paciència perquè no sabia si l'inscriuríem o no, doncs també, vull dir, doncs tampoc el podem acusar de res més, no?
3: Aquest any, el tema de les inscripcions, cap problema, eh?
1: Cap ni un.
4: I per cert, quin estiuet s'ha cascat, el nano?
1: Nico Williams. Sí, han sortit diverses fotos d'ell.
4: Sortit unes fotos.
1: En un llat.
2: Home, l'estiu d'Olicé també.
1: Sí, també Déu-n'hi-do. Sí, sí.
0: Surt amb el cap Joan Garcia, lluny al perill, directament a banda, servei favorable a l'Atlètic Club de Bilbao.
2: Sabíeu que Estrella Damm fins a dia d'avui s'elabora fent servir la recepta original de l'any 1876?
3: Clar, perquè clar funciona. Sí.
2: Exacte, perquè és només el resultat de la combinació de mal d'ordi, d'arròs i de llúpol, sense additius ni conservants afegits. Per això té aquest sabor tan especial i únic. Estrella Damm 100% ingredients naturals, 100% amb el Bada Barça i 100% amb Anthony Gordon, que avui debuta al Camp Nou com a jugador del Barça i ho fa de titular.
0: Nico Williams vol marxar d'Eric Garcia, la vol jugar cap al mig perquè se l'endugués Sancet, ha aparegut aquí Cobercí, però hi havia fora de joc clar de Gorka Guruceta.
2: Es manté aquest 4-3-3 clàssic, eh? A Pedri el veiem bastant més avançat del que és habitual i està pràcticament a la mateixa alçada de Fermín.
0: Doncs canvi de dibuix avui per acollir el primer partit de la temporada al Camp Nou per part de Hansi Flick. Aquest és la minya mala, terreny propi, la dona a l'espai perquè corri Fermín. No hi arribarà, tot l'avantatge és per Unai Simón.
2: També estan molt oberts la minya mal i Anthony Gordon, també entenc que per deixar espai a Pedri, Fermín i sobretot les internades de Xavi Espart, que ara fa estona que no pot participar.
0: Eric García enrere, juga amb Joan. Som al minut 7 i mig. D'aquí un minut i mig arribarem al minut 9 dels assenyalats del partit d'avui.
2: Que potser no passa res, eh?
4: És que jo crec que t'ho has inventat tu, això, no?
1: És que a mi el 9 no em quadra tant.
2: Només estic comprovant quanta gent ens escolta mentre estem a l'estadi.
3: Però ara t'ho una sorpresa.
2: Tu imagina't, però és que imagina't que no s'han entès, no? Aplaudirem i cridarem, Julián, el 9, vale, el 9, quedem al 9, nois? I llavors queda malament i...
0: Lamine Yamal, Albert Exdet de l'àrea, encara Lamine Yamal, dos homes al davant, encara Lamine, la filla de Gordon, som-hi Anthony, ai, llàstima, se li ha creuat, diria que és Pello Canales, i ha pogut tocar la pilota i l'ha enviat a corna favorable a l'equip de Hansi Flick.
4: Molt bé, 0-0.
2: Sí, molt bé, Lamine.
4: Si torna a somriure una mica...
1: Sí, el Marc estava
4: preocupat. Sí, sí, em té preocupat, també.
0: El corna que el picarà Rafinha amb el braçalet de capità, el nostre capità des de la banda dreta. Gordon espera pràcticament a la línia de gol. Aviam si aquesta pilota li cau amb ell. De moment, jugada assajada. Lamine Yamal i Rafinha. Lamine Yamal la dona enrere per Pedri. Pedri la pot penjar al segon pal. Aviam si remata algú. Eric amb el cap. L'ha pentinat un palet, però no li ha pogut donar prou impacte, ni tampoc prou força, ni punteria. Servei de porteria per part de l'Atlètic Club.
2: Doncs mira, primer xut del Barça, tot i que no ha anat entre els tres pals, però amb aquesta i la primera de Rafinha al primer minut de joc, doncs el Barça està marcant de prop l'Atlètic Club abans del minut 10.
3: I el servei de porteria no l'efectuarà el porter, sinó que serà Aymeric Laporte.
2: Que l'agafi amb les mans, a veure què passa.
3: Que la posa en joc. Pilota llarga. Eric lluita amb Nico. L'àrbitre diu que no hi ha hagut res. Intenten baixar-la des de la banda esquerra. S'endurà la pilota Pío Canales. Intentarà jugar amb Nico. De moment la dona l'espai perquè corri Sancet. Massa llarga, tot l'avantatge per Joan Garcia, que la recull a la seva àrea petita.
2: Era molt bona.
3: Estem al minut 9.
2: I de moment...
1: De moment res. No?
4: És el 19, aleshores?
2: Serà el 19.
1: Sí, segur. Sí.
4: O el 29, no
2: fem
4: ho sabem,
2: fàcil,
4: no?
2: Fem-ho fàcil, no, al final. O sigui, millor fer-ho
1: no,
2: fàcil.
1: No, el 19, que és el dorsal que porta.
4: Bueno, això, igual. Sí, ja, però ja posats, fem-ho tots. El 29, el 39...
3: Que no sigui per pressionar, oi, Marc?
2: A veure què passa al 69, a veure si algú es despista. Sí,
4: aquell nano, estem parlant d'un nano que està a la presó, eh?
1: Sí, sí.
2: Sí, sí.
4: Vull dir...
3: Recupera la pilota de l'Atlètic Club, aquest és Sancet, que retalla davant d'Eric, encara Sancet, entre quatre futbolistes al Barça, l'aguanta Sancet, la dona per Nico, Nico també retalla, s'ha fet a Bernal com ha volgut, ara vol marxar de Pedri, interromp la jugada, Gerard Martín, recupera el Barça, aquest és Gordon,
2: oi,
3: Gordon dona una mica d'oxigen i la dona per Xavi Espart, Xavi Espart comença a córrer a la zona de tres quarts, l'han agafat claríssimament, davant de l'àrbitre, dona la llei de l'avantatge, Gordon veu a Lamine Yamal, la rebrà Lamine, Lamine al frontal, encara Lamine, el xut de Lamine, fora! Molt desviat. Sí. El xut de Lamine Yamal a la dreta de la porteria d'Unai Simón.
2: La jugada de Xavi Espart, que és la que reclamaven la falta, crec que no s'ha acabat d'entendre amb Rafinha i els ha estat a punt de passar el mateix que la primera jugada de partit, i és que Rafinha anava embalat i podia caure en fora de joc. Per això ha dubtat Xavi Espart, li han fet aquesta falta, l'àrbitre ha deixat continuar i Gordon avisa a Lamine que Lamine no ha sabut acabar la jugada correctament quan hi ha un jugador de l'Atlètic Club a terra.
3: Sí, s'ha endut un cop al genoll, oi, Judit?
1: El caure a Espart li ha tocat amb el peu a la... Bueno, li ha fet una planxa, bàsicament.
4: Sí, bàsicament. Sí.
3: Doncs el cop ha estat a la zona del genoll per part de Laporte i ens ensenyen imatges de la graderia. Veiem a Deco. Avui és el seu aniversari, per cert.
1: Sí,
3: és l'aniversari de Deco. Al seu costat hi ha Boyan i també hem vist a Frenkie de Jong i la resta de futbolistes que no estan convocats pel partit d'avui.
4: Sí, que entre ells m'ha semblat veure Héctor Fort.
1: I Héctor Fort, caçador, que està
4: ha fitxat per la Reial Societat, no?
1: Sí. És oficial,
4: ja. És oficial, sí, sí.
2: O sigui, bueno, no és oficial fins que no surt amb la samarreta dins de Noeta. Però...
4: Sí, jo és que si ho diu Fabrizio Romano, per mi ja és oficial, però sí, tens raó.
3: Em sembla una bona operació tenint en compte que si paguen 8 milions pel 50% del futbolista, estem parlant que l'altre 50% són 8 milions que els tens tu, per tant, el dia que el venguis...
1: Que jo no ho trobo tan bona operació, o sigui, si per Tomi n'has tret 11...
4: Judit, però al final el que has de comptar sempre és aquest jugador jugarà.
1: No.
4: Aleshores,
1: no,
4: sempre és una bona operació.
3: És la meitat, 50%.
2: No, i després més, sí, no, crec que l'ajudit de divisions encara d'allò. Clar que és un 50%.
3: Això, però...
2: Clar, però no és un 50% ara, sinó que és un 50% que també afecta a si la Reial Societat el ven.
3: És a dir, si el ven per 20, en quedes 10.
2: Per tant, la Reial Societat li interessa vendre'l molt més car del que el vendria si fos tot seu. Perquè sap que la meitat se l'endurà al Barça. Bueno, la meitat no és, però com una part, no?
4: Li estàs delegant la feina?
1: Sí,
4: perquè...
1: no, sí, ho entenc perfectament, però segueixo pensant...
2: Ah, no, si no t'ho estava explicant a tu, li estava explicant al Jordi.
4: Ah.
3: No, si jo ja ho havia entès.
4: Jo pensava que li expliques a la Judit i m'he volgut animar
1: però,
4: jo també.
1: Però em segueix semblant poc, perquè és això, és un jugador que ha tingut més minuts amb el Barça i crec que el Borussia hagués pagat més.
4: Ara m'ho estàs explicant a mi?
1: No, és una comentària.
4: Ah, bueno.
2: Però aquí nosaltres no som l'Atleti de Madrid, és a dir, clar que el Borussia hagués pagat més, però el nano on volia anar.
4: No sé a qui li preguntes, Víctor.
2: Ara li pregunto a Déu Nostre Senyor. És a dir, crec que el Barça actua de bona fe amb Héctor Fort.
3: Sí,
2: és a dir,
3: sí,
2: no comptem amb tu perquè juguis, però si vols anar a la Real Societat, doncs endavant.
3: Té la pilota Gerard Martín. Això els explico als oients. El Víctor ja ho veu, clar. Oh, molt bé, Fermín ara el control. Llàstima que ha estat més ràpid, diria que el bo de... El Jean-Luc, com es diu aquest?
4: El Jean-Luc, sí.
1: El
4: Jean-Luc
1: Godard.
3: És que jo em surt dir-li Luis Gin.
4: Què dius?
3: Sí, no
2: perquè
3: sé.
2: És el tercer.
1: Digue-li Jean-Luc.
4: Digue-li Jean-Luc com el Godard. Si vols, li cantem la cançó dels Amics de les Arts, eh?
3: Es diu Luis Gin, però jo li diré Jean-Luc, si voleu. Aquest és Gordon. Gordon
2: és
3: busca
2: fàcil,
3: per banda esquerra.
2: És com Johan Cruyff, Eco. Johan Eco.
3: Johan Eco. Eco.
2: És com Johan,
4: força,
2: Johan, no?
4: És... Eco. Ara ho entès.
3: Aquí li estàs explicant, Víctor?
4: No, ara ho entès, lo de l'Eco. M'ha arribat tard.
2: Bueno, ja ho té l'Eco, que...
4: Sí, exacte.
3: Unai Simón, que serveix la pilota i el pivot del Barça.
2: No hi ha res aquí,
3: Bernal,
2: home.
3: Acaba cometent falta, segons aprecia l'àrbitre.
2: Bueno, queden... 3 minuts i mig pel 17-14. us ho dic perquè us aneu preparant,
4: sí,
2: que això estarà bé, i després, al cap d'un minut, que no ens... És que pot passar que la gent se li oblidi que han quedat per fer-lo de Julián.
3: Ja, ja, ja.
1: Home, no.
3: A més, està molt junt.
1: No veus que la gent viu a Twitter?
2: Si no, aquí no hi ha ningú que tingui Twitter.
4: Aquí està mig tsunami democràtic, home. No, aquí no s'oblida ningú.
2: Gent, clar, aquí hi ha gent que anava per Telegram.
4: Home.
3: Té la pilota Eric. Eric busca algun company amb qui associar-se. Troba finalment a Cobercí. Xavi Espart està sol a la banda esquerra.
2: A efectes del 17-14. Ja s'ha desplegat una fila d'agents de seguretat davant de la grada d'animació.
3: Eric per... Fermín a l'interior per Rafinha. Llàstima, el control no ha estat bo, tenia un home a sobre. I bona connexió, molt vertical al Barça. La passada d'Eric és espectacular. Fermín es gira, no estava en fora de joc, i quan la dona Rafinha...
1: Quin mal control de Rafinha.
3: Sí, tenia l'home a sobre, però Judit.
1: Ostres, però...
3: Sí.
1: Vols dir que no li ha... És que és un desastre.
3: Gerard Martín, exigit per Guruceta, l'envia enrere per Joan Garcia, el porter de Sallent, al minut 15 de partit, 0-0 al Camp Nou i al Bada Barça. Aquest és Pedri. Pedri la remena davant d'Iñaki Williams. Cobercí, ara som a la dreta. Eric juga en vertical cap a Fermín. Fermín descarrega altra vegada sobre Eric. Eric torna a ser vertical, però Laporte ha llegit molt bé la jugada i s'endú la pilota. Mira, el Johan Eko s'emporta la pilota ara per part de l'Atlètic Club de Bilbao.
1: Digue-li Jean-Luc.
3: Jean-Luc m'agrada més.
2: El Barça, quan ataca, situa a Gerard Martín, Cobercí i Eric com a, diguem, com si el Barça jugués amb tres centrals, i Xavi Espart va una mica per lliure, anant posant-se a prop de Pedri, entre Pedri i Anthony Gordon, cosa que, evidentment, facilita que hi hagi una superioritat molt clara al mig del camp.
3: Servirà davant del Barça, ho farà amb Eric enrere cap a Pau Cobercí. Ara tot l'Atlètic Club tancat al seu terreny de joc defensant aquesta jugada que el Barça ja busca per banda esquerra amb Gerard Martín. Torna altra vegada cap al mig per Pau Cobercí.
1: Veig molta gent que avui ha decidit posar-se la samarreta del Barça, però la de la senyera, no? Segurament en tenien unes quantes i han dit agafo aquesta avui.
4: Sí.
3: L'àrbitre diu que la pilota és per l'Atlètic Club de Bilbao. 16-14.
4: Ui, ens apropem, eh? No, no, sí. No hi ha res al minut 16? Podríem inventar-nos alguna cosa a cada minut, no?
3: Estaria bé, sí, sí. Passa que als 90 minuts hem d'inventar molta cosa, eh?
2: Bueno, podríem haver cridat Rodrigo al minut 16.
4: Veus? Si ho busques, n'hi ha.
3: Ara per què cridem, Víctor?
4: Ei.
2: Perquè hi ha hagut una falta... Però és que no semblava... Ostres,
4: ui.
2: Calent, calma, tio, que tens el seu germà petit al costat.
3: Servirà des de la dreta...
2: Minut 16, no? El Bernabéu es canta Asensio.
3: Ara no, ara porta el 2.
2: Ara porta el 2.
3: S'ha agafat el 2 de Carvajal.
2: Joder, cada vegada l'he agradat més petit.
3: Hòstia, Víctor.
2: El 17-14, res, queden 14 segons pel 17-14. Estigueu atents.
3: Vinga. Tot això, Joan Garcia... La deixarà per Gerard Martín, que serà l'encarregat de servir de porteria.
1: Vinga, va.
3: Vinga.
2: Va, nois. Ep, que comença això. Que comença això. Surten les estelades a l'estadi Camp Nou. Llàstima, perquè a mi m'agradaria celebrar un gol durant un 17-14, però no hi ha manera. Jo crec que els jugadors del Barça es distreuen.
3: A l'estadi Camp Nou s'endú la pilota l'Atlètic Club de Bilbao. És Bernal qui l'ha tocat directament a banda.
1: Se li ha mirat les costures aquí, Eric, de lateral, eh?
4: Sí.
2: Molt fluix aquest 17-14, eh?
3: A mi...
2: Perdona que sí, ha molat més lo del principi.
1: Bueno, clar, els guiris estan dient com... Què vol dir això?
3: Què diuen ara?
2: S'estan reservant pel 19.
4: Que res, no? Al final res, no? Una altra vegada.
1: Al final de l'independència.
4: Va, tu, la veritat que marxo d'aquí.
3: Et dic una cosa, el 19, i et dic que no cridarà...
2: No cridarà ni Cristo, perquè si això ha estat el 17-14...
3: Toca la pilota a l'Atlètic Club de Bilbao, la pentina Pedri, la torna a tocar el Canari, segona pilota que li cau a Canales, l'avantatge és per Joan Garcia, que la recull a la seva frontal. Som al minut 18, Barça 0, Atlètic Club de Bilbao 0.
2: Si estàs pensant en comprar-te un Volkswagen T-Roc, segur que ja t'has fixat en el seu disseny, les seves prestacions i el seu baix consum. Però ara ve la pregunta important: on el compres? Doncs a Movento, Sarsa, Volkswagen, per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Movento, Sarsa, Volkswagen, troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
3: Bon moviment de Gordon, que ha fet una sotana, l'envia a la banda dreta per Rafinha, aquest és la Minyamal a la zona de Berta, que encara la Minyamal, aixuta la Minyamal! Oh! L'aturada d'Unai Simón, corna!
0: el xut de Lamine Yamal, marca de la casa, d'aquells que li agraden amb ell, creuadet i amb rosqueta al segon pal. S'ha hagut d'estirar el porter de l'Atlètic Club per enviar la corna. L'ha servit ràpidament al Barça, la tornarà a penjar Pedri. Pedri a la zona del vèrtex, la dona en horitzontal per Cubarsí. Cubarsí amb Lamine Yamal, i torna a ser. I va des de la banda dreta, té dos homes al davant, encara Lamine, línia de fons, vol fer la centrada per baix, la treu la defensa, la porta, ha sigut el més ràpid. Aquest és Sancet, Sancet que intenta retallar sobre Gordon, que es desequilibra i cau, segueix Sancet, encara Sancet, recupera la pilota al Barça, però ja servei de banda.
4: Per cert, la banda Gordon-Aspart, sí. No som conscients dels dos futbolistes que tenim, eh?
1: Sí, sí, ha cardat una sotaneta.
4: Déu-n'hi-do, eh?
1: Per cert, minut 19, què?
3: Xiulets, perquè estem recordant que la legislació per la prevenció de la violència a l'esport prohibeix i sanciona la participació activa en actes violents, xenòfobs, homofòbics o racistes.
2: I la gent del Camp Nou està en contra.
3: Cosa que no entendré mai.
2: Bueno, però, ojo, han tirat això al minut 19.
4: Ah, és un missatge, no?
2: S'ha volgut silenciar els càntics d'un Josep Maria.
1: Tu creus?
2: Que volia cridar Julián, Julián, i no s'ha cridat. Això, bueno, el Barça està tapant-ho.
3: Potser interessa per les negociacions i no ho sabem, eh?
4: Pot ser que ningú sàpiga ben bé el que fem aquí a l'estadi, perquè tenim la sensació que...
2: Pot ser, que cadascú va per lliure.
3: Pello Canales. Molt bé, aquí Pedri tapant l'esfèrica. Aquest és Gerai. Gerai que juga en curt per Jaureguizar, torna a jugar altra vegada l'Atlètic Club des de darrere. Unai Simón, amb cama esquerra, l'envia cap al mig, sota l'avantatge per Xavi Espart. La toca amb el cap, però l'acaba regalant al mig per Jaureguizar. Descarrega Guruceta, anat per terra Jaureguizar, s'endú la pilota. El bo del Jean-Luc. Aquest és Nico Williams. Bé, Àlex, estaves atent, eh? Això, uf, quan vingui Eudald Puig, serà un festival, eh?
4: Bueno. Ui, no es pot dir,
1: l'haurem
4: això.
1: L'haurem d'aturar.
3: De fet... Eudald Puig, no, clar, dilluns tindrem Frigola. Eudald Puig es reserva fins la següent setmana.
2: És el nostre Julià.
3: Sí. Dilluns hi haurà Frigola i el següent dia hi haurà...
1: Què respondria Eudald Puig si li preguntéssim què en pensa de lo de la Julià?
4: Ah, no sap ni qui.
1: No, clar que no, per això mateix.
3: Bueno, no descartis que el truquem i preguntem, eh? Deu estar veient alguna pel·lícula.
1: Deu estar veient el TN Comarques.
2: Estaria la roda del 324, està veient.
3: En un partit de Champions aquest any, si veiem que li mola el futbol, un dia li fotrem una traca.
4: Si veiem que li mola el futbol, eh?
3: Sí, perquè...
4: Ja.
3: Ja sabem que ho del Puig, no... Ja. Com d'aquí Bernal, que s'ha embolicat un pèl, tot plegat i... acaba amb una pilota als dominis de Gerard Martín.
2: Una mica apagat el Barça, eh? Me l'esperava un pèl més agressiu.
3: Eric García, a la dreta, amb Lamine Yamal. Per cert, Judit, que abans ho has dit i ha quedat una mica com camuflat. Estic d'acord amb tu, amb que Eric a l'esquena pateix molt. Està molt lent.
1: I és lent també en atac, vull dir, no s'incorpora directament.
2: Crec que això és decisió tècnica, eh?
1: Clar, no, i que en alguns partits ho necessitaràs així i en altres necessitaràs un tio més vertical que pot ser Cancelo.
4: I que ella, la banda, l'ajuda que té de Lamine és nul·la.
2: No, però és que Lamine està molt obert.
4: Ja, però que serà, que ell sí que va sol. Així com Espart, segurament tindrà moltes ajudes de Gordon, o si juga Rafinha a aquella banda, el lateral dret pateix una mica més, que després té coses bones perquè Lamine té més llibertat i és més referència en atac, però té aquestes coses també.
3: Gerard Martín amb Espart, Espart per Gordon, Gordon banda esquerra, i havia fora de joc, diu l'àrbitre. Fora de joc, al minut 22 i mig. De seguida repassarem missatges dels oients. De fet, ho podrem fer al minut 30, que segur que hi haurà pausa d'hidratació.
1: Minut 30, missatges dels oients.
3: Sí.
2: Sí que fa tanta calor perquè hi hagi pausa d'hidratació.
3: Jo crec que sí. L'altre dia ell ja es va fer al minut 30. Veurem què passa avui. En tot cas, Gerai la posa en joc i l'envia per Nico. Ara li ha guanyat la partida. Clarament, Eric, que s'ha posat al davant del futbolista de l'Atlètic i ara recupera la pilota al conjunt de Flick. Aquest és Lamine Yamal, que ha vist com Rafinha li demanava, però decideix donar-la enrere perquè torni a començar Cubarsí amb Joan. I Joan amb Cubarsí. No sé si em podria acostumar a aquest matraquilat, Víctor, crec, ja. Ja m'estic començant a... No sé.
1: També és veritat que si plou us mulleu igualment.
2: Sí, nosaltres sí, però la tècnica no.
3: Clar. Compte que se l'emporta, Rafinha té carril, Rafinha a la dreta per Lamine, Lamine dintre l'àrea, encara Lamine, dos homes al davant, encara Lamine, la passada enrere per Pedri, no era bona, vol recuperar la Guruceta, va sol, tot l'avantatge per Xavi Espart, que la torna a donar en possessió dels homes que vesteixen de blaugrana. Cubarsí. Cubarsí cap a Gerard Martín. Gerard Martín insisteix a l'esquerra amb Pedri. Pedri vertical.

0: Està agradant molt Xavi Esparra.
1: No, no, és, una, bueno, és el millor del partit, de moment.
2: Primer xut o remat al pal del Barça aquesta temporada. La temporada passada va arribar a impactar amb la fusta 38 vegades.
1: Uau.
2: De les quals, doncs, el rècord va ser per Ferran Torres 6 vegades. Molt de mèrit, molt de mèrit, que dues van ser en la mateixa jugada.
1: Oh. És veritat, contra l'Elx, no?
2: Sí. Lamine Yamal, Rafinha i Rashford 5, Fermín 4, Dani Olmo 4. Per tant, s'estrena en xuts al pal o remats al pal Rafinha.
0: Juga la pilota Pedri. Som al minut 25, 0-0. Gerard Martín en horitzontal perquè a la dreta la rebi Eric. Eric la dona a l'espai i una mica botada per Lamine Yamal. Vol fer una espècie de control davant del bo de Jean-Luc, que va tendir-se la pilota a
1: realment,
0: des de la banda.
1: A banda de que falta un pèl de ritme, pel meu gust, el que està faltant és precisió, perquè el Bilbao no t'està ficant en cap tipus de problema. De fet, veig moltes facilitats per trobar espais.
2: De fet, discrepo una mica en lo de les dificultats de l'Atlètic, perquè Joan ha hagut de sortir parell o tres de vegades.
1: Bueno, per això és el risc aquest d'estar tan amunt, no? Però em refereixo que ni en defensa jo veig molta facilitat per trobar espais. En atac em refereixo, que ells en defensa no ho estan fent bé.
0: Cubarsí l'envia a la banda dreta per Lamine Yamal. Lamine Yamal enrere per Eric. Ara tenim tancat a l'Atlètic Club el seu terreny de joc.
2: De fet, dona igual quin entrenador hi hagi a l'Atlètic Club, que és sempre reconeixible al Bilbao. 4-4-2.
1: Sí,
2: sempre.
1: Sí, sí, totalment.
0: Compta Gordon a l'esquerra, l'espai per Xavi Espart, línia de fons, va a la centrada Xavi Espart, surt Unai Simón i atrapa la pilota.
2: S'havia enverinat una mica la centrada de Xavi Espart, l'ha fet amb l'esquerra, que no és la seva cama bona, però és veritat que és el risc, no?, de jugar amb un lateral a cama canviada que et pugui guanyar la línia de fons.
3: Marc, jo m'esperaria que s'acabi el partit per posar-li un 10 a Xavi Espart, no?
1: No, no.
0: Ja esteu votant, eh?
1: Jo
3: vaig... És que penseu que li heu donat... És com donar-li un caramel a un nen petit. Li heu donat internet extra a un nano que està cagat.
1: Xavi Espart va pel 8 ja. Vull dir, imagina't. Acabarà amb un 12 avui.
2: Ui, cagada de Gerard Martín.
0: I se l'emportarà Iñaki Williams, que ha anat per terra. Xavi Espart s'ha hagut de jugar a la groga per intentar que Iñaki Williams no encara es portaria ben feta per part de Xavi Espart.
2: De fet, el que s'ha jugat és la vermella, perquè era una jugada
3: mica... No, però no és l'últim home, perquè venia Gerard Martín.
2: Sí, si dona igual si ho era o no. El tema és que si l'àrbitre no se n'ha donat, li podria haver tret i després ja sabem com és aquest estament arbitral.
3: És que és callejón, aquest àrbitre. O sigui... Potser és ell que s'ha disfressat d'àrbitre.
2: Sí que, com deia la Judit, evidentment arribava Gerard Martín, la falta de Xavi Espart és clara i la groga.
1: I la cagada també de Gerard Martín és important.
2: També.
1: Eh?
2: Sí.
1: No
2: li surt el control passada i li acaba sortint. Li passa la pilota per sota, no? El típic que com misto.
1: Bueno, el típic que m'ha passat a mi mil vegades, però perquè jo no soc professional.
3: Però tu t'ha passat sense pilota.
1: De totes les maneres.
3: Clar, però això mateix. Sí.
2: Però tu ets bo, Marc, no enganyis la gent. Dels 4, crec que dels 5, si afegim l'Àlex, diria que...
1: No ho sé.
2: Que tu ets el bo.
0: És el jugón. Portaries el 10.
2: Jugón.
1: No, mai a la vida el 10 em fa una vergonya.
2: Sí, ja ho vam estar comentant.
1: Ho vam comentar, el 10 és molt perillós.
0: Compte que juga a l'Atlètic Club, la pilota l'ha pogut interceptar Anthony Gordon. Banda dreta, Nico Williams, intenta marxar de Fermín. No ho aconsegueix, l'ajuda Rafinha, bona recuperació, pot sortir en tromba el Barça. Aquest és Pedri, si veus a l'esquerra, Gordon era mig gol. Lamine sí que l'ha vist, ara l'habilita. La banda esquerra és per Gordon, que protegeix la pilota davant de Rincón. Encara Gordon, l'intenten empènyer, s'endú l'esfèric a Fermín. Fermín espera que arribi el germà gran dels Williams, l'envia enrere per Bernal. El Barça torna a jugar amb atac posicional. Banda esquerra, Xavi Espart, al mig del camp amb Gerard Martín. Es recol·loca l'Atlètic Club. A la dreta, Cubarsí. Cubarsí la filtra a l'espai per Lamine Yamal, que la volia tocar d'esperó. Aviam si no hi ha fora de joc d'Anthony Gordon. Hi va Gordon, encara Gordon, cap al mig, ningú remata. Som-hi, Pedri, el xuta, Pedri, gol!
2: Fora de joc. Crec que és fora de joc a l'inici de la jugada de Lamine Yamal.
1: És possible.
2: Diria. Però com que no l'ha xiulat, la jugada ha passat força estona. De fet, està preguntant Lamine si és meva. Lamine no la toca, però fa tota la intenció de tocar-la. Fora de joc de Lamine és...
0: Ah, però no la toca.
2: Però,
1: ja, però és com tocar-la, no?
2: És per mi és com tocar-la. És veritat que no afecta... O sigui, honestament, no afecta el gol.
3: No afecta
2: però,
3: en res.
2: Però, estrictament parlant, és sancionable perquè el jugador fa l'esforç d'anar-la a tocar i per

0: tant, s'ha d'anul·lar.
1: L'àrbitre encara està pendent de... Hòstia, ara sí que el veig, Judit, amb aquests cabells així aixecats. O sigui, és
0: Callejón. La barreja entre Callejón i Grison, eh?
1: Sí? Home, pel bigotillo.
2: Sí, sí, una mica.
1: Vale, l'àrbitre ja té decisió i diu que jueguen, el marcador reflecteix aquest 0-0.
3: Molt bé, massa bé.
1: Queda mig minut per arribar al que hauria de ser la pausa d'hidratació.
0: Ja l'hauríem fet.
3: Sí,
1: no,
3: igual.
1: És el minut 30.
3: És el 30 sempre?
0: Però és que l'àrbitre podria aprofitar que hi ha una secada de... No?
1: Sí. I
0: imagina que ara estàs 10 minuts sense sortir la pilota.
3: Vam quedar que la temperatura era igual, sinó que eren les estacions, no? Vull dir, els partits de l'estiu o alguna cosa així.
2: No, jo crec que és la temperatura,
3: sí,
2: no?
3: Sí, la temperatura.
2: Sí, perquè, sí, sí. Per exemple, si te'n vas a Aràbia a jugar a la Supercopa, faràs cooling break. Encara que sigui gener.
0: Sí, però no anem a Aràbia, ara. Anem a Turquia.
2: Un exemple.
1: L'àrbitre diu que hi ha servei de banda.
0: Però és que aquí posa 28 graus i ha d'estar per sobre de 30, diria, no? És que ara corre un aire prou bo.
1: No sé quin aire et corre, tu.
0: No. Bueno, te'l tapo jo, potser, però...
1: Hi ha corna per l'Atlètic Club.
0: Que condena. Però, vaja, que... Judit, prepara la pregunta als oients perquè
2: sí.
0: Se'ns farà tard, si no,
2: En qualsevol cas, estic mirant això de la norma del cooling break.
1: Sí que passa aïllet, és veritat.
0: Com passa,
1: Clar, però sí. El metre quilat no deixava passar.
0: Treu el cap.
3: Però que estàs sota del metre quilat,
1: no,
3: tu, o què?
1: No, estic sobre, però la meitat del cap al bec.
0: Sembla un talp.
1: I va Peyo Canales. La centrada la treu amb el cap Rafinha. L'esfèrica l'ha de lluitar Fermín, però és més ràpid Hugo Rincón, que l'envia enrere. Cap al seu porter, Unai Simón, se la treu de sobre, l'envia llarguíssima. Cubarsí diu que hi haurà fora de joc de Guruceta. De moment, de Sancet, al final doncs no ha sigut ni d'un ni de l'altre. L'àrbitre, de moment, no, diu que no hi haurà cooling break.
0: Ah, per tant, no, n'hi haurà, home.
1: De seguida anem als oients amb la pregunta que els fem avui al 6-28-4-14-0-29. Hi haurà pilota ara mateix per Cubarsí. Cubarsí a la dreta, per Eric. Eric enrere per Cubarsí altra vegada. Cubarsí amb Gerard Martín. Passada a l'espai per Fermín. Fermín de primeres per Rafinha. Intercepta bé la pilota aquí Gerai. Juga la pilota a l'Atlètic Club. S'endú l'esfèrica Peyo Canales. Vol intentar jugar a l'espai. La treu Cubarsí en primera instància. Jauregui se retorna d'una llarga. Pilota llarga. És Joan García qui té tot l'avantatge. Anem a repassar missatges dels oients amb Volkswagen. Judit, 6-28-4-14-0-29.
2: Mira, el Sumarone a la pregunta d'avui que fèiem sobre les sensacions dels oients en aquest sorteig de Champions ens diu que, bueno, doncs que ell l'únic que sap és que veu molt apàtic a Lamin i a Mal, com el Marc.
3: Sí, jo no parlo per parlar.
2: Exacte. El Jordi ens diu que si hem de guanyar la Champions, que ho farem, és igual contra qui sigui, però que sí que li fan por al City i al PSG. Més, el Vallejo ens diu la meva porra és Barça campió de la Champions i Madrid equip decepció.
3: Claríssim.
1: Estaria perfecte. Molt bé, són alguns dels missatges que ens heu fet arribar al 6-28-4-14-0-29. Sapigueu que teniu tot el partit per poder parlar amb nosaltres de la pregunta del dia o, en definitiva, també del que vulgueu. Vull dir, aquí estem oberts a qualsevol proposta.
2: Mireu, nois,
3: sabem de tot,
0: Digues,
2: sí, he vist que va rolar una circular de la Real Federació Espanyola de Futbol en la que es deia que les pauses d'hidratació serien por motivos médicos autorizados por el reglamento de la competición. És a dir, que es consulta amb un metge de la federació si en aquell cas s'ha de fer o no cooling break.
3: Bueno.
1: No hi haurà corna favorable al Barça perquè Lamin deixarà que surti per banda. Ho ha evitat bé l'Atlètic Club de Bilbao. Ja l'ha posat en joc el conjunt de Hansi Flick. Aquest és Pedri. Pedri que la vol penjar a l'interior de l'àrea. Rafinha la pentina. Compte que quedi de pilota morta. L'àrbitre diu que ja falta en atac de Rafinha. Som al minut 33. Barça 0, Atlètic Club de Bilbao 0.
0: L'altre dia en roda de premsa Hansi Flick deia que Lamin Yamal després del partit d'ells va tenir mal de cap. Doncs res, si va tenir mal de cap o dolor muscular, amb Vivudol càpsules toves amb ibuprofen es pot acomiadar el dolor ràpidament. Vivudol és un medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys. Per tant, entra en aquesta categoria. També en format bebible en stick pack. Vivudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
1: Us convenç el dibuix nou que ha volgut imprimir avui Hansi Flick a l'equip?
3: M'agraden algunes coses, que l'únic que m'està agradant realment és la banda esquerra. Aleshores, vol dir que no.
2: A veure, a mi Rafinha, en aquesta posició, em sembla la millor alternativa que tens.
3: Sí, no, sempre li fica molta intenció. però és que no sé, jo he vist a mi al mig del camp no m'acaba de...
2: Sí que tinc una mica la sensació que a vegades entre Fermín i Rafinha hi ha alguns intercanvis que no m'acaben de... perquè també Fermín té aquesta tendència, potser en caure en fals nou a vegades, no?
3: Sí.
2: Però bueno, sí que espero una miqueta que a nivell individual hi hagi una miqueta més de lucidesa, perquè ni Lamine està lúcid, Pedri està bé, però tampoc no està en el seu millor moment.
3: Fermín tampoc.
2: Aleshores, em sembla un partit en el que sí que el Barça està sent superior, però sense gaire brillo.
0: Mireu, jo crec que això ha servit per dominar durant els primers 35 minuts de partit i ara veiem a Pedri molt més a prop de Marc Bernal. És a dir, estan més a prop en aquest doble pivot, Fermín està molt més a prop de Rafinha, per tant tornem al 4-2-3-1, diria, durant una estona.
1: Molt bé Bernal, jugant amb Fermín, i a la mitja volta Fermín l'han fet caure, és una falta clara, favorable al Barça, i és una falta perillosa, ideal per un esquerrà i que porti el 10 a l'esquena.
2: O el 19.
0: El 19?
2: Julián.
0: Runi Bardaggi?
2: Julián.
1: Ah, Julián no és esquerrà.
0: Però si Julián és dreta.
2: Bueno, però Julián xuta faltes.
0: Aquesta ja et dic jo que no la xutaria.
1: També xuta falta de Anthony Gordon, però aquesta és clarament per un esquerrà i al final serà Rafinha.
0: Hi ha Rafinha. Doncs mira, l'últim gol de falta el va fer Rafinha contra el Betis el 17 de maig de 2026, en l'últim partit de Lliga al Camp Nou de la temporada passada.
1: Rafinha aixeca la mà dreta, Fermín fa acabar la pilota, però finalment serà el brasiler, l'estavella la tanca. El xut de Rafinha, que ara és l'home que tanca l'equip, mentre l'Atlètic Club de Bilbao vol intentar sortir, Rafinha decideix tornar a començar des dels peus de Xavi Espart.
3: Jo pensava que l'últim gol de falta era el de Rashford.
0: No.
2: Ferran també va fer un, no?, l'any passat.
3: Sí, però Rashford és el del Madrid, pensava que era l'últim.
0: Aquell va ser el segon, però Ferran no va marcar de falta l'any passat.
2: Va
0: ser l'altre. El de Ferran és fa dos anys.
2: Tinc tan marcat.
0: No, o sigui, home, 3 anys.
3: Com oblidar aquella patata de xut.
0: El gol de Ferran va ser el setembre de 2023, fa 3 anys.
2: Però no va ser el primer després
1: compte,
2: de Messi.
1: Perdona, Judit, que hi ha un desajust per part del Barça. És l'Atlètic Club de Bilbao, a la frontal, poden provar el xut a l'esquerra de la porteria de Joan García,
0: ja fora de joc.
3: Sí, tens raó, Judit, sempre fa gols històrics.
0: Com diu la Judit, té raó, és el primer gol de falta des de que va marcar Leo Messi el 2021. És a dir, el Barça va estar...
2: I tot i tenia Gundogan, que podria haver fet un gol de falta perfectament.
3: Tampoc és un gran llançador, no?
2: Sí, no, era un gran llançador de faltes, no?
3: Gens ni mica.
2: Jo tinc la sensació de que sí.
3: Jo tinc... Em jugaria diners a que no.
0: A que no n'ha fet gaires.
2: I mira que en tens pocs, eh?
3: En tinc molt pocs, per això imagina't-lo, segur que estic... No, o sigui, algun n'haurà fet, però no és conegut ni a casa seva.
1: Rafinha, l'1 contra 1, Rafinha! Gol del capità! La passada de Pedri és mig gol i la rematada de Rafinha és part de l'altra meitat. Golaç del Barça, torna a marcar el capità, torna a marcar Rafinha, el Barça s'avança a l'estadi, el Barça torna a marcar una vegada més al Camp Nou, som al 38 de partit, el Barça ha marcat el primer, Barça 1, l'ha fet Rafinha, Atlètic Club de Bilbao 0.
0: En Pedri, que estava d'esquenes a la porteria d'Unai Simón, al mig del camp, es gira, supera dos rivals amb una croqueta, amb una volteta meravellosa, i Rafinha aprofita un desajustament de la defensa de l'Atlètic Club de Bilbao, que estava pendent de Gordon i de Fermín, i surt en posició correcta, dribla, diríem, a Unai Simón, que està a punt de prendre-li la pilota, i amb una mica de suspens marca el seu tercer gol en aquesta lliga i iguala a Kylian Mbappé com a màxim golejador de primera divisió.
2: Volíeu un nou? Doncs no fa falta, ja el tenim aquí.
3: Un altre cop ha fet l'Spiderman.
2: Sí.
3: I una cosa interessant, l'altre dia Rafinha va tenir un mà també amb el porter de l'Elx i la va llançar fora, la va parar el porter, i pensava, molt poques vegades la gent intenta retallar el porter. No, ja ho entenc que és difícil, però a vegades un recurs molt bo, i Rafinha...
2: Sí, és que també és una mica cosa que si no la fas bé quedes en ridícul.
0: És que això només ho sabia fer...
3: Ronaldo Nazario.
0: Ronaldo.
3: Sí, però bueno, també tens molt d'espai, per tirar-te'n un cantó i...
2: Escolteu, això de fer l'aranya una altra vegada, ja sabíem que l'altre dia era perquè el seu fill...
3: Bueno, el seu fill ja entenem que continua agradant-li a Spiderman.
2: Sí, però ja no, no?
3: Ja no sé.
2: Ara ja busques.
3: Ja busques, eh?
2: Sí, busques.
1: Compte la pilota d'espai per Nico Williams, que sí que busca el gol, però des de la banda esquerra Nico Williams passada per baix. Bé, Gerard Martín estava ben situat per interrompre la jugada i enviar-la directament a banda. 39 de partit, 1-0, marcat Rafinha.
3: Quina edat té
1: el fill? Torna a jugar l'equip de Terzic.
2: Quina?
3: Edat deu tenir el fill, no sé, grandet, no?
2: No, 3 o 4 anys, és petit.
3: I li agrada l'Spiderman?
2: Però tu no és que els nens neixen amb el TikTok?
0: No te'n recordes que va ser l'any passat que es va barallar amb un esquirol de...
3: No,
2: no es va barallar, l'esquirol va ser racista.
3: El fin i la sardilla, home, és igual.
0: No, però es va barallar amb ell, sigui o no sigui racista.
3: Tu no pots anar mai a Disney, tio, i per molt racista, tu no pots barallar amb el petó.
2: Jo estic al cantó de Rafinha, eh?
3: Sí, jo també.
1: Com de Nico Williams, a la dreta de la porteria.
3: Però fotre't a insultar a Mickey Mouse, tio, em sembla una cosa terrible, home.
0: Espectacular. Bé, pensar en el futur està bé, però, sí. Però si sempre vius esperant el moment ideal, aquest mai arribarà. És una mica com el fitxatge de Julián. En canvi, en Plazo, qualsevol moment és perfecte. Financia els teus pagaments de forma flexible, perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo, sempre al teu costat en cada decisió financera, serveis oferts per ID, Finance Plazo, SL. Més informació a plazo.es. He accelerat molt la menció.
3: Perquè
0: la Min se n'anava per la banda.
1: No, la jugada del Barça
0: que me la menjava.
1: Ha estat molt, molt bona, molt vertical i m'està agradant molt Pedri. Recupera Bernal. Sí. Oh, que bona! Són 5 del Barça. Som-hi, Bernal! Per la Min! Som-hi, la Min! Oh,
0: no!
1: L'aturada que acaba de fotre Unai Simón és d'antològica i de bandera.
0: I amb la cara, em sembla.
1: Sí, però déu-n'hi-do l'aturadot d'Unai Simón amb una pilota que ja cantava tot el Camp Nou perquè la Min Jamal...
2: La passada de Bernal és boníssima, eh?
1: I la definició de Lamine també és molt bona.
3: És molt bona, és que justament a Lamine a vegades el critiquem per voler fer la filigraneta i el tio li ha fotut fora dalt, és que li ha fotut a la cara.
0: Mira, l'atura amb l'espatlla, no, em sembla?
3: Aviam, ara ho vam repetir. Molt bé,
0: sí, l'espatlla dreta. Jo em pensava que Bernal s'equivocava, que havia trigat massa a fer la passada.
2: Ho semblava, sí.
3: No, molt bé.
2: El fill de Rafinha es diu Gael i té 3 anys.
3: 3 anys, en 3 anys no t'agrada Spiderman, t'agrada Pocoyo. És que jo tinc molts nebots, centenars, de fet.
1: Compte la pilota a l'interior de l'àrea! Ui, noi, Simón, a corna!
0: No, què he dit? Se ve de porteria? Però ha tocat el cau Unai Simón, no?
1: Sí.
0: O va al pal? Ha sortit tan malament.
2: Sí, havia sortit quan l'ha tocat.
0: Havia sortit en el remat.
1: Sí. Invalidada abans de rematar.
0: Però també Unai Simón ha sortit a buscar bolets ara. No sé.
1: Sí. Doncs som al minut 41 i mig. El Barça guanya 1-0 al Camp Nou. Pilota que toca Guruceta. Salta Sancet. Intenta recuperar Pedri enrere. A l'home lliure, que era Joan Garcia. El públic s'anima a cantar l'himne del Barça a capella. Estona que no la toca, Anthony.
2: Que paris de votar, Marc, prou ja.
3: Un moment, que és que ho ha fet molt bé, Pedri.
2: És que per què li heu fet això a en Marc? Per favor, l'hem perdut.
1: Compte que recupera l'Atlètic Club. Intenten jugar-la a la zona de 3/4. Banda esquerra, Nico Williams té carril. Davant d'ell, Eric, que és qui el tapa. Encara Nico. Aquesta no li faràs. Molt bé, Eric. Molt bé, Eric, a terra, que resol perfectament i l'envia a banda.
0: Passa una cosa amb el Marc, que es passa el partit votant, llavors no mira el partit, i llavors quan acaba el partit diu que malament he votat.
3: Sí, és veritat que em passa. Sí.
0: Aviam, és una mica com quan jugàvem amb Arturo Vidal i dèiem, ostres, és que recupera moltes pilotes. Clar, perquè no la tenim mai.
3: Estic apuntant els meus moments, votant, pendent del partit, intentant ser dinàmic, aguantant la Judit. És que no sé.
1: Ets pluriempleado.
3: Què més se me puede pedir?
2: És tan dur.
1: Hugo Rincón, enrere, Jaureguizar, obrint per Iñaki Williams, davant d'ell Xavi Espart. Iñaki Williams enrere, la penja Yeray, el segon pal. Bé, Joanet, bé, vinga, mig puntet aquí.
0: Ui, compte, boníssima. M'agradaria molt que Joan Garcia fes una assistència algun dia.
1: Espera, que de moment l'ha donat a Lamine Yamal i l'ha baixat perfectament per Fermín. Fermín amb Lamine a la banda dreta. Lamine veu com Gordon vol entrar a l'àrea. Veu com Rafinha va sortint per generar espais. Veu com s'incorpora Eric. Eric, uf, si la claves allà. Ui, que ens l'ha regalat. Som-hi, Eric. Encara Eric a l'interior de l'àrea. La recupera el Barça perquè l'Atlètic acaba traient com pot. Ara és Xavi Espart i espai.
0: Molt bé, Eric.
1: Xavi Espart amb Rafinha. Rafinha ara fa d'extrema esquerra. Rafinha juga amb Pedri, Pedri amb Rafinha, té ara mateix el Brasil, el capità, la centra, l'interior de l'àrea, surt Unai Simón, atrapa la pilota, 43 i mig, 1-0.
0: Doncs res, no sé si hi haurà gaire afegit.
3: No ha passat res,
0: no? No ha passat, no.
1: Peyo Canales, l'ex del Racing de Santander, a la banda dreta, jugant-la per Rincón. Rincón enrere, perquè Iñaki Williams corri a l'espai... De moment no el marca, Iñaki Williams sap que ja estava, de moment segueix Iñaki, encara Iñaki, el xut d'Iñaki, Joan. Joan corna i ara és quan assenyala el fora de joc.
0: Et diré una cosa, a mi, perdó, però no és cap drama, si és fora de joc ja el xiularà. Si és que a més Iñaki ja ho sabia, vull dir, jo crec que fa prou anys que sabem tots que la norma és, ja sé que aquest potser semblava evident, però si ja sabem que la norma és deixar continuar, a mi aquesta gent que s'enfada quan finalment el xiulen, doncs escolta...
2: Clar,
0: si, fos,
2: sí, sí, sí.
0: Si fos de 6 metres, no? Que és una persona que està dins de l'àrea rival, doncs, home, encara, però si no, tampoc cal perdre els papers. És que hi ha un noi aquí al davant que no... Crec que deu ser la primera vegada que ve al camp o alguna cosa. Ho devia tenir prohibit, perquè...
1: A més, saps a qui també ens han tret? El germà de Llucia Ferrer ens han tret.
0: Ostres, sí, el Celsi.
1: No, però com no s'ha mort.
0: Bueno,
1: deu estar per aquí encara, encara cueja.
0: Adéu, potser l'han posat a vigilar els de l'Atlètic Club.
1: Ah, potser podria ser. Juga el Barça, aquest és Eric, en horitzontal, cap a Pau Cubarsí. Cubarsí té a l'esquerra Gerard Martín. Canvi de dibuix del Barça, perquè ara juguen amb 3 al darrere. Gordon, la bileta per Rafinha, no hi ha fora de joc, som-hi Rafinha. Jo crec que no. Rafinha vol fer la centrada, l'àrbitre diu que hi ha corna.
0: 3 minuts d'afegit. Això que comenta el Jordi de tenir 3 al darrere és fruit, evidentment, de que Xavi Espart supera, perquè Bernal i Pedri estan un pèl més enrere de com han començat el partit, i clar, quan Xavi Espart supera aquesta línia de mig, queden al darrere 3 centrals, de fet, Gerard, no? Cubarsí i Eric.
1: Hi haurà corna pel Barça, Fermín marca jugada assajada, veurem aviam si algú remata a l'interior de l'àrea petita, de moment el primer pal per Gordon, l'esfèrica surt rebotada altra vegada a corna.
0: Ha tocat el...
1: Sí, ha tocat el banderí el i llavors banderí. Ha anat a corna. I ara Nico Williams li entrega la pilota a Fermín, a tot això s'han afegit 3 minuts, ja se n'ha consumit un, som ja al 46, jugada en curt, Lamine Yamal és qui la rep. Lamin enrere per Pedri. Pedri la veu per Lamin. Lamin al segon pal. Volia sorprendre el porter, corna. Volia sorprendre Lamin Yamal, perquè primer volia fer una centrada.
0: Vols dir que no era un xurro, això?
1: No ho sé. Ara hi ha corna a l'altre costat.
2: Era un xurro.
3: Xurro, xurro.
0: Sí, oi? Confirmem xurrasso. És que no era... No, vaja.
3: No, xurro.
0: Jo crec que era un xut.
2: Jo crec que era un intent de vaselina, no?
0: No, jo crec que era un xut que jo crec que volia anar a baix, imagina't.
3: Podem dir tots els eufemismes, però és una merda.
1: 1-0 guanya el Barça, som al 46 i mig, ara hi ha un corna, el serviran ràpid, aquest és Pedri, Pedri amb Lamine Yamal, aquest és Fermín, podries provar-ho, estàs molt lluny, però podries provar-ho, Fermín amb Lamine a l'interior de l'àrea, entre 6 homes, volia marxar de tots
0: molt
1: i de tothom,
0: difícil.
1: Acaba caient a terra i a més hi ha
0: falta
1: de Lamine sobre la Port. Falta de Lamine sobre la Port.
0: Doncs si ell ho diu, escolta.
2: Home, no! Hosti, quin teatre, tu.
0: Però és que no em sembla molt més falta. Ah, ostres, sí, trepitjada de Lamine al turmell de
1: la Port.
0: De la Port, sí, és clara,
3: sí,
0: és clara.
3: Sense voler, però...
0: És que jo estava mirant una altra jugada i dic, no.
1: Joc aturat a l'estadi.
0: Involuntària, en tot cas.
1: Joc aturat a l'estadi perquè la Port és a terra. Per cert, ara a la mitja part repassarem missatges als oients i després parlarem una mica del tema... Mira, Oriol Junqueras amb l'estelada a l'esquena.
0: Sí. I el mòbil a la butxaca de la camisa de màniga curta. O sigui... Tremend.
1: Sí. Un atemptat a la bola.
0: És que només li falta tenir un busca.
1: Per què està la gent en silenci a l'estadi?
3: Perquè ho ha dit Oriol Junqueras.
0: És veritat, hi ha molt de silenci.
1: Sí, sí.
0: De fet, és que la grada d'animació també està...
2: Bona nit, Oriol.
3: Bona nit.
2: Ho trobo tant a faltar, això.
1: El no que estigui a la presó?
2: No.
0: Escolta, jo...
2: que hi hagi una persona que vagi a dir bona nit a la...
3: És la versió xunga del com a tios. Em dic Xavi. Pues abans és la...
0: Jo, si vols, Judit, t'envio algú que vingui a casa teva i cridi bona nit, Judit, eh?
2: M'agradaria molt, la veritat.
1: Ara faràs pujar
2: una persona allà...
3: Però no aquella persona.
2: No.
1: Ara faràs pujar algú allà a Torelló a dir-li bona nit.
0: Que Torelló? Bueno, home, jo val més diners, jo...
1: I si lloguem a l'Audal?
0: Ah, també.
3: Lloguem a l'Audal? Però què és això?
0: Audal, bona nit. Barbi, sí. Ja podies haver-ho acabat, sí. Això.
1: Unai Simón serveix a porteria, l'envia llarga, la traurà amb el cap Gerard Martín, la sessió enrere per Joan Garcia, que estava atent i ha sortit a atrapar la pilota. Servirà Joan Garcia i a l'esquerra veu que Pedri té carril. Pedri s'espera a rebre a que arribi Iñaki Williams. De moment l'aguanta, la dona per Gordon. Gordon li torna al canari.
0: Què, fem-la? Fem un atac, no?
2: Ni que sigui, no? Ja, l'àrbitre.
0: Sí, però com que hi ha hagut un minut i mig de tensió a la Port, entenc que això
1: sí,
0: és el que
1: ara,
0: està
1: ara
0: afegint.
1: Ara
0: sí. Llàstima, sí. Hi havia una passada boníssima d'Eric per Fermín, però l'ha tallat
1: Jean-Luc.
3: Jean-Luc.
0: Sí. I ara falta de Rafinha. Acaba-ho ja, això.
1: Sí, va, noi. Laporta reincorporarà el terreny de joc de seguida.
0: Joan Laport?
1: Joan Laport no l'he vist, eh?
0: Algun dia tornarà Leo Messi, no? Aquí a veure un partit o alguna
2: cosa? Mentre es sigui Laporta.
1: L'àrbitre assenyala el final del primer temps. Per tant, el Barça marxa a camí de vestidors amb aquest 1-0 al marcador. El gol l'ha fet Rafinha. I de moment el Barça s'enduria aquests primers 3 punts al Camp Nou a la jornada número 1 de la Lliga, malgrat que és el segon partit de l'equip de Hansi Flick. Hem viscut aquesta primera part acompanyats dels oients d'Estrella d'Am i també de la xarxa Fort de Catalunya. Fem una pausa i de seguida expliquem què ha donat de si aquesta primera part.
4: Flashback. La ràdio musical de Catalunya.
5: Mal de cap, dolor muscular... Amb Vivudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
6: Vivudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
5: També en format bebible en stick pack. Vivudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
6: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
7: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
8: Cool Expedients. Dípter nematòcer de la família dels culícids. Vaja, el mosquit de tota la vida. Pica, contagia, irrita. Però el seu atac més mortífer no és cap d'aquests. És quan sobrevola la teva orella a les 3 de la matinada. Quan ja quasi dormies. Aquell so. Aquell maleït so. La ciència de moment no en té la cura. Però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí. A Flashback. Els tòpics de les vacances d'un diumenge a la tarda. Aquella digestió profunda. Els embussos a la carretera. La butllofa al dit del peu per culpa de les xancletes. I la llista de Flashback. Aspirants, novetats, pujades, baixades, les teves votacions. La llista oficial d'èxits de Flashback no tanca per vacances. Descobreix la nova llista de la setmana cada diumenge de 5 a 9 del vespre a Flashback. Els locutors com si et parlessin a cau d'orella. Els teus èxits com si gairebé els poguessis tocar. El so de Flashback en directe des de la nostra web frega la perfecció. Sent-lo. A flashback.cat. El show del Barça. Va de Barça.
1: 3 minuts i arribem a les 10 en punt del vespre. Som els del Bada Barça. De moment l'equip de Flick està guanyant 1-0 a l'estadi. Aviam, si voleu una benzinera a prop i que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu, heu de buscar una benzinera Meroil. Són les estacions de proximitat. A més, a Meroil tens targetes amb descompte directe per tal de poder estalviar. Només això ho trobareu a les estacions de Meroil. I ara fem una mica de repàs a la pregunta que fèiem avui amb els oients i ho fem amb Volkswagen, amb la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya, amb la Judit García. 628-414-029.
2: Sí, mira, el Roger ens diu: el retrobament amb el City, tenim nosaltres de Rodri, serà espectacular. Aquest any sí o sí, tenim equip per guanyar la sisena. Gent molt encigalada, eh? Aquí al 628-414-029. Sí. L'Adam Guitart: bona nit, estic escoltant-vos des de S'Agaró, però em queda poc disfrute perquè dilluns torno al curro. Mi el Barça és favorit per quedar entre els 8 primers. El tema és que és un grup complicat i si vols arribar a totes les competicions viu fins al final, s'ha de rotar i per tant hem de fitxar més.
3: Home, no, tenim jugadors.
1: I tant. Molta gent torna a la feina el dilluns, eh? No sé si és el vostre cas, però dilluns la gent torna a la feina.
2: Més? Sí, sí, el Madrid ens diuen patirà i l'Atlético es quedarà a les portes un altre any més, per rates. Són els que pitjor ho tenen, el grup més complicat. Podria ser, si no ho descartem. Un altre oient ens diu: vaya partidets que s'està cascant la Min i que bé i que bo és Xavi Espart. Ganes de veure Rodri sobre la gespa, aquest any guanyarem la Champions.
3: Sembla que l'hagi fet jo, aquest.
2: Has fet tu?
3: No, però que pensat el mateix.
2: Penses el mateix?
1: Sí, jo també vaig molt a rodes, estic molt d'acord amb el tema de Xavi Esparta. En tot cas, en parlarem de seguida, perquè abans el que m'agradaria parlar és d'aquest passat cap de setmana a Elx, perquè vam ser testimonis d'una nova mostra de la brutalitat policial, en aquest cas de la policia espanyola, contra un jove aficionat del Barça que duia una estelada. Per això avui hi ha hagut aquesta protesta. Crec que el va de Barça és un tema que no hauríem d'obviar i potser li voleu dedicar alguns minuts.
0: Home, sí, de fet aquest tema té moltes capes, igual que una ceba, i totes fan plorar, bueno, fan plorar els espanyols. Així que, si et sembla, repassem aquestes capes.
3: Aviam, la primera capa té a veure amb el noi, la víctima en qüestió. Crec que estareu d'acord amb mi que estem davant d'una mena de Son Goku català, el Sant Jordi 2.0, el nen del pijama de ratlles blaugranes, un nano que no m'agradaria trobar-me una batalla de farmejar aura. El que està clar és que a ningú li haurà sorprès que com a país li hem delegat tota la responsabilitat, sí, i valentia a un noi menor d'edat, tenint en compte el que ens agraden els castellers i els caus escolta. Tampoc ens hauria de sorprendre que hi ha gent que odia tant els catalans que per justificar l'agressió ha dit coses com no passa nada, esta edat són de goma. En tot cas, aquest noi a partir d'ara és l'estel que ens guia, però alerta perquè aquesta fama pot ser perillosa. Sí. Així que ara, entre tots, cuidem-lo i aconseguim que, sobretot, no acabi treballant al canal Som Eva.
0: La segona capa té a veure amb la Policia Nacional. D'entrada, tot sembla indicar que l'1 d'octubre de 2017 hi va haver policies nacionals que no van poder fer les pràctiques de Por Ellos.
2: Correcte.
0: I les estan recuperant ara.
3: Sí.
0: A més, han volgut posar-se creatius amb una nova categoria de menors de 18 anys. Si fins ara teníem els menes, els menors, sí, no acompanyats, ara s'han inventat una nova categoria que són els memes, els menors molt atonyinats. Però que no pateixi el policia per possibles represàlies. Fa 6 mesos, Rüdiger li va fer el mateix a Diego Rico al Bernabéu amb el genoll i no va passar res.
3: Cert.
0: I si passa, doncs, a veure, jo he vist les imatges i sabent com funciona aquest país, jo m'imagino que el jutge tirarà enrere el vídeo per acabar trobant una falta prèvia del nano.
3: És molt possible.
2: Sí, sí, sí. I la tercera capa, més que de ceba, fa olor de contenidor cremat a Urquinaona.
3: Ara.
2: La flama de l'independentisme segueix viva, nois. La llàstima és que l'espurna que encén hagi estat la pallissa d'uns policies nacionals a un noi menor d'edat. De fet, no sé si ho heu vist, però Gavi, sense ser català, amb el seu missatge de suport al noi a les xarxes socials, ha fet, entès perfectament la diferència entre el que està bé i el que està malament.
0: Ara.
2: Paral·lelament, l'espanyolisme és tan hipòcrita que els hi molesta més un acte d'exaltació de la bandera independentista que l'acte d'exaltació de la bandera pirata que ha fet avui l'alcalde de Madrid, requalificant 448.000 metres quadrats de la ciutat esportiva del Real Madrid per, segons diuen, noves utilitats lucratives.
3: En definitiva, ara que tots tenim una mica més o menys clar què ha passat, com ha passat i per què ha passat, és molt important que ningú li pregunti què opina sobre l'exaltació de l'estelada i les actuacions de la Policia Nacional a Rodrigo.
2: Exacte.
9: Estàs escoltant Va de Barça.
1: Molt bé, hem repassat una mica el que va passar el cap de setmana passat a Elx amb aquesta actuació, sí, que realment les imatges són bastant esfereïdores, veient la de policies fotent-se a sobre d'aquest aficionat del Barça.
3: Sí.
1: A més, el Barça s'ha posicionat també a favor del seu soci.
0: Bé, ha dit que farà com de es personarà, no?, per donar-li suport legal.
2: O sigui, li faran tot el suport legal. Sí, sí, sí.
0: Sí, de fet ho fan a través d'un advocat, que diria, no?, que és de... Correcte.
3: Marc
0: Molins. Crec que sí, exacte.
3: És l'advocat.
1: Doncs així està el tema. El tema també està calentet amb el tema Julián, que és un tema que hem parlat. I avui, veient l'equip, veient aquesta primera part, us diria que no tinc tan clar que Valde acabi sortint, però no em preocupa haver de buscar algú al seu recanvi, perquè Xavi Espart m'ha agradat molt, i ara et diria una cosa, seguiria mantenint a Xavi Espart a l'esquerra i Cancelo pot esperar tranquil·lament.
0: Absolutament.
2: I Cancelo, quan necessitis verticalitat per la dreta, pot jugar a la dreta.
3: També, sí, sí.
0: Sí, a mi Cancelo el que em dona és allò que comentem moltes vegades, i és que com menys intel·ligent, diguem-ho així,
2: sí,
0: és un futbolista, més perillós és.
3: Sí,
0: és a dir, crec que Xavi Espart pensa massa les coses perquè és un pensador en el sentit futbolístic. És a dir...
2: Sí, no és Nietzsche.
0: No, exacte, exacte. Però sí que té molts moviments, no? de Sergi Roberto, de Xavi sí. Hernández quan juga, i segurament Cancelo és una persona que va més amb la xorra fora. I llavors, clar, per mi els dos laterals esquerres serien ells, perquè a la dreta, per mi, potser ho són Eric i Koundé, a no ser que vulguis que Eric sigui lateral. És a dir, per mi el dubte és saber com, saps, quan fas l'11 allò de doblar posicions, m'agradaria saber, Flick, quins són els seus quatre laterals.
2: És que si també dependrà molt de si ve un central o no, perquè si no et ve un central...
0: El dubte és si no ve perquè es queda Balde.
3: Jo a dia d'avui és que la sensació és que cap d'aquests quatre és Balde. O sigui, ho tinc claríssim.
2: Què vols dir? Que tu, Balde, no el col·loques en aquesta alçada.
3: No. Ah. Jo per mi ara mateix, possiblement...
0: Llavors necessites un central.
3: Sí, això sí. Per veterania potser juga Cancelo, però jo crec que Xavi Espart ja veurem si no li acaba guanyant la partida. I a la dreta, Balde, no hi pinta res.
2: També toquem fusta, però a les temporades hi ha lesions.
3: Sí, sí, sí, sí. No, això... Però clar, aquest és un altre escenari que sí, és diferent sí. al que estem parlant ara, però sí, pot ser. Clar.
1: A mi el que em té una mica així és que no tens jugadors purs a les posicions de banda. És a dir...
0: Però això tampoc és un problema, no?
1: Eric és jugador de lateral i ho fa perfecte, però no té la profunditat d'un lateral dret. Però és que
0: però és que tampoc la pot tenir si té la Lamine Yamal com el té ara.
2: Però és que també estem jugant amb un central que és un lateral reconvertit, eh?
1: Exacte, juguem amb molt jugador reconvertit o amb molt jugador que pot jugar en molts llocs, però no té... És a dir, quan hi ha la Lamine Yamal és evident, però si algun dia jugues amb algú altre, per exemple, jugues amb Adeyemi, doncs no sé, potser Adeyemi vol anar més cap a dintre i potser et va millor tenir algú que sigui una mica més profund. És a dir, ara hi havia molts moments que dèiem que el Barça jugava amb defensa de 3, perquè jugaven amb Eric, amb Gerard Martín i amb Cubarsí al darrere, i llavors Xavi Espart era el lateral esquerre llarg, perquè ens entenguem, del Barça. Clar, això per la dreta no pot ser, perquè ni Koundé ni Eric et donen aquesta possibilitat. Llavors, és a dir, tens molts jugadors que es reconverteixen, perquè Koundé en realitat també és un central que estem ficant de lateral.
2: Però ara ja és lateral,
0: clar,
2: vull dir,
0: però
2: també
0: per exemple,
2: ho és a França.
0: Una cosa que...
3: Mai hem tingut els dos laterals llargs, sempre n'hi ha un que és més llarg. Normalment ha sigut la nostra banda dreta, després amb Alba va passar a ser l'esquerra, però la dreta ja no ho era. Dos gairebé mai han coincidit.
0: Jo et diria, clar, és que jo et diria que, per exemple, quan m'imagino jo a Xavi Espart de lateral dret llarg? El dia que vulguis que Adeyemi sigui el teu extrem esquerre
3: exacte.
0: Obert i el teu lateral esquerre sigui Gerard Martín, per exemple. No? Llavors jo crec que l'avantatge de tenir perfils així, no? que poden jugar pràcticament de... no de qualsevol cosa, però que no hi ha ningú immòbil, no? De fet, el més immòbil ara mateix és Lamine Yamal, tot i que tots creiem que podria jugar també pel mig, i si m'apures, Pau Cubarsí, que és l'únic que volem que no es mogui del central dret, però la resta...
3: Jo és que no veig una desavantatge.
0: No, per això.
3: De fet, és això, que em sembla que és un equip que, ja veurem, no?, quan vinguin maldades, però ara de moment a mi no m'està desagradant ni el dia d'ells ni avui, que és veritat que hem anat de menys a més, però ara ja que estaven començant a participar més Pedri, Bernal, Lamin, jo he trobat que a mi m'ha agradat els últims minuts del Barça.
0: A mi tot el que sigui tenir superioritat al mig del camp, més enllà dels tres que juguen teòricament de migcampistes, o quatre si agafes el mig a punta, sumant-hi a la causa el Xavi Espart o l'Eric García de Torn, que generes aquesta superioritat, no? És a dir, jo crec que si en algun moment pugen Eric i Espart per davant dels centrals, m'imagino que Bernal es ficarà entre els dos centrals. Si hi ha Rodri, ni t'explico, és evidentíssim que ho farà. I això et dona una superioritat al mig del camp, que és cap on ha d'anar aquest Barça. Quanta més pilota tinguis aquí, és veritat que després potser has de córrer enrere, però jo ho veig bastant.
3: Jo aquesta plantilla, l'únic que li trobo a faltar, que és una incògnita, no ho sé, és el dia que les coses no tinguis tantes facilitats com avui, és a dir, el dia que vagis al camp del Getafe i se't tanquin tots...
2: M'agrada que la dificultat sigui el camp del Getafe.
3: Qui obrirà la llauna? Potser ens falta, sí, que aquest perfil, que no sé tampoc si és el de Julián.
1: No,
3: el d'obrir la llauna, el que feia Lewandowski en el seu dia.
0: Però és que potser...
3: Aquell 1-0, que és a partir d'allà sí que el Barça comença a tirar. És l'única incògnita, no ho sé.
0: El pots trobar en altres perfils, jo crec. Jo crec que l'empenta de Rafinha i Fermín...
3: Clar, pot ser.
0: Si tens a Olmo fent de les seves a dins de l'àrea petita, però és que potser només ho poden fer al minut 85. M'explico?
3: Sí, sí, sí.
0: I a mi m'agradarà molt veure a Olmo amb el Barça com ho feia amb Espanya, que és una cosa que, vaja, crec que quan va fitxar Olmo el que aspiràvem era veure aquest tipus de jugador.
3: Absolutament.
0: Jo crec que n'hem vist un de diferent en el Camp Nou, no dic, no necessàriament pitjor, però sí diferent. Veurem quan Rodri estigui al camp i també estigui Olmo, què passa amb Pedri, no? A quina posició se situa Pedri, què passa amb Lamine. Jo crec que hi ha moltes alternatives, és veritat que són incògnites, però ara per ara...
1: Però potser et falta aquest perfil més, més Lewandowski, perquè ens entenguem, més
0: sí,
1: Luc de Jong... Més,
0: és a dir... La pregunta és, ho és Julián?
3: No, perquè des de... Jo crec que tampoc ho és, però...
0: Per trobar
3: falta alguna cosa és aquesta l'única que jo li trobo
0: falta
3: a la plantilla.
0: Sí, sí, el tema és que jo el que veig arriscat és això, cridar a Tresoldi o qualsevol d'aquests perquè entri al minut 85 a veure si remata alguna. Pues per això
2: ja teníem entrar... Araujo per això.
3: No, aquest clar. Jugador és Aubameyang, està jugant al Depor.
0: Ui, com m'agrada. Veurem, a lo millor ens tornem tots bojos per Hamza Abdelkarim, que ara mateix està fent tocs sobre la gespa amb Tant Karim Adeyemi. No hi haurà canvis al Barça, surten els mateixos 11 jugadors, no sabria dir el mateix dels de l'Atlètic Club perquè no els tinc controlats. El descans, per cert, s'han escalfat tots els jugadors disponibles, diria. Hamza, Brian Fariñas, Olmo, Rodri i me'n deixo algun. Per cert, 59.326 espectadors.
3: Déu-n'hi-do.
0: Està molt bé. Està molt bé, la gent tenia moltes ganes de tornar.
1: Doncs han sortit els jugadors del Barça a la gespa esperant que surtin els de l'Atlètic Club. Digues, Marc.
3: No, que per cert, a Balaïdos està perdent el Celta 1-2 contra l'Osasuna. Ha començat guanyant el Celta amb gol de Iago Aspas, però han expulsat a Alonso.
2: Ostres!
3: El nostre, Alonso.
0: Marquitos?
3: Sí.
0: Mireu, no s'han escalfat, diria, eh? No s'han escalfat ni Cancelo, ni Balde, ni Koundé.
2: I Rodri, sí?
0: Ni Christensen. Sí, sí, s'han escalfat. Brian Fariñas, Abdelkarim, Rodri, Adeyemi i Olmo.
2: Ara que dius això de Marcos Alonso, des de Marcos Alonso, que sí. No teníem un futbolista nascut a Madrid.
3: Ah.
2: És Rodri.
0: És veritat, és veritat.
3: Ara
2: és
3: estic
2: fort,
3: ara estic veient que...
0: Crec que n'hi ha hagut una desena, només.
2: És molt fort, això.
3: Ara estava veient que Jordi Plans té a Iago Aspas al Fantasy.
1: Correcte, com? Però ja no, me l'han fotut, tio.
3: Bueno, però què t'ha compte?
1: Correcte, m'ha sortit la notificació. És que Marc Llibre i servidor estem en un fantasy amb els seus col·legues, que jo sí. No en conec ni un, bueno, a un.
3: Sí, algun i... coneixes més, eh?
1: Sí,
3: bueno,
1: m'ho has de presentar. En tot cas...
0: Fa pinta que algun sembla que no el vulguis conèixer.
3: Sí, no?
1: No.
3: Et molesten? Perquè...
1: No, però vull dir que no sé quin és l'altre que ha de conèixer.
3: No, i hi ha gent de la meva família, també, vull dir.
2: Ah, sí?
3: Sí, està el meu tiet. Fins
2: a les teves nebodes, allà.
3: Sí, les meves nebodes.
0: Per tant, vigila.
1: Vale, però jo estic fent una cosa que és anar clausurant la personal, saps? I estic fotent clàusules allà tot i a dret, i em fa por...
3: Sí, no sé d'on treus els diners, però bueno.
1: Bueno, perquè sóc un especulador nat. Bueno, va, que començarà la segona part. Començarà el segon temps a l'estadi. Aparentment no hi ha canvis ni a un equip ni a l'altre. L'àrbitre està preparat amb la càmera a la seva orella esquerra i amb el xiulet a la boca per donar la benvinguda al segon temps, que comença d'aquesta manera amb una pilota llarga d'Unai Simón, llarga buscant a Guruceta, la pentina Nico Williams, la toca amb el cap a Cubarsí i tot plegat ho explicarem acompanyats d'Estrella Damm i de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Vinga, va, que servirà l'Atlètic Club de Bilbao. Ho farà des de la zona esquerra. Surt a escalfar-se Rodrigo Hernández.
0: I Dani Olmo.
3: Ara.
0: Koundé, Adeyemi, però aquesta ovació, evidentment, és per Rodri, que retorna els aplaudiments just quan recupera la pilota Anthony Gordon i obre per Xavi Espart.
1: I Xavi Espart és al mig del camp i la dona en curt per Pedri. Pedri té espai per córrer, té quatre homes al costat, però la dona ve per Rafinha. Rafinha al balcó de l'àrea, encara Rafinha. Prova Rafinha a la banda esquerra per Gordon. Som-hi, Anthony, fora! Ha xutat amb la cama esquerra, la menys hàbil i la que li venia segurament millor per impactar la pilota, però s'hagués pogut parar i col·locar-la a la porteria d'Unai Simón. De moment, 1-0.
3: Està bé. Entenc que els canvis seran Rodri per Bernal, Olmo per Fermín i Adeyemi per Gordon.
0: Doncs perfectament podrien ser aquests canvis. Sí.
3: Perquè
0: de fet, també
3: tornarà a canviar la Lamine, no crec, no?
2: Però a mi m'estranya que no canvia Xavi Espar quan té una groga.
0: Però és que també podria canviar, podria canviar amb Rafinha també, si vol.
3: No, no, sí.
0: I avançar, i avançar a Fermín.
3: Era per fer una mica de pronòstic.
0: Què vols anar? Què vols que els posi perquè els puguis votar, no? ja els vols anar a votar. Que no han sortit encara, home. Perdó, fes el favor.
2: Perdó, com se t'està posant la votació,
3: com
2: eh?
3: Com se t'està posant la votació, tu.
1: Gerard Martín veu a l'esquerra Xavi Espar, que retalla sobre la posició d'Iñaki Williams. La passada de l'espai és un autèntic meló per Rafinha. Sí. Cap fet, tipus d'opció pel futbolista brasiler.
0: Volia des d'aquí enviar un agraïment a l'Àlex, que és la persona que m'ha ajudat a dissenyar l'aplicació aquesta, que és de consum intern, que l'únic que fa és facilitar moltíssim l'elecció de l'MVP del partit per part dels integrants del Bada Barça.
2: Sí, facilitar el dèficit d'atenció de Marc Llibre. Ah,
3: efectivament.
2: També.
0: A veure, perdona, el dèficit d'atenció de Marc Llibre...
1: Venia de sèrie.
3: Sí. Sí, sí. En tot cas...
1: Uf, compte. Compte, perquè la puntada de peu de Guruceta al cap de Cubarsí és... No sé si de groga,
0: segur. És de groga. No és com la que li van fer a la Champions.
3: Ui, buf. Que lleig.
0: Però crec que... No sé si arriba a esquivar-la, eh? Sí, però... perquè Gerard Martín li diu a les assistències tècniques... Ai, a les... Uf, ja ho diré
2: però
0: bé.
2: Però quin error de Gorka Guruceta.
0: Sí. Ara s'interessa per...
2: És que més jo... absurd, perquè és una pilota dividida.
1: Mira, ara ens ho ensenyen.
3: Jo
1: però...
3: crec que no estava ni mirant, eh?
2: No estava mirant, però em no sembla... pots aixecar el peu així.
3: Sí, no està clar, però bueno.
1: Perquè ens entenguem, els oients de casa, li ha xutat el front.
0: Sí, i amb la, no amb la punta ni amb els tacs, sinó amb els cordons, diguem.
3: El tema és que no entenc quina era la idea de Guruceta, d'espajar no, aquesta pilota.
0: Sí. Sent el o rebutjar-la, depèn del que vulguis.
1: Diguem que si li ha fet una volea al cap de Cubarsí. Cubarsí està recuperat i ja l'ha enviat per Xavi Espar. Xavi Espar la filtra,
0: que bona
1: per Rafinha. Som-hi, Rafa, llàstima.
0: Ai, no
1: s'ha abonat. Ai, Jean-Luc, que s'ha creuat aquí i ha acabat enduint-se la pilota.
0: És boníssima. Món. És que Rafinha no era conscient de que el tenia al darrere. La passada de Xavi Espar és sensacional i és molt semblant a la que li fa a Fermín, diria, en el quart o cinquè gol al dia d'Elx. Però Rafinha creia que estava sol i s'ha trobat que l'ha atropellat el Bodan Jean-Luc.
1: És que es dirà així ja per tota la temporada.
2: Molt guapo, Jean-Luc, eh? Club de guapos, Jean-Luc?
0: No podem dir el mateix de les trenes de Rafinha, no? Que semblen...
3: Són ridícules.
0: Sabeu allò que tenen els físics, no? Que són cinc boles en línia recta, que són per, és per parlar de... Crec que de xocs... No, de...
2: Aviam què direm.
0: És que crec que és algo com transferència d'energia, però no estic segur. Sí, em sembla que sí.
2: Ja, el que dèiem del Nobel era veritat. Eh?
0: Sí, doncs les porta com a trena. Per cert, apreta una miqueta la pluja, estimats. Ojo. Això fa més por.
1: Comença Fermín, creua la línia de mitjos, encara Fermín a la dreta per Lamine Yamal, que espera que Eric el dobli, de moment se l'emporta Lamine, és el vèrtex de l'àrea, la passada enrere, àrbitre surt, mentrestant la juga Pedri amb Lamine no té opcions, ara sí, troba bé a Bernal que fa d'ancle al mig del camp, la banda esquerra és per Gerard Martín i per Xavi Espart, que és ara l'home que rep. Entra l'àrea Xavi Espart, té dos homes al davant, encara Xavi Espart busca algun company, troba Bernal, la penja al segon pal, no s'han entès, el bo d'en Jean-Luc ha tret la pilota i Gordon diu, jo hi arribaria, però no puc.
0: Paio, que es diu Johaneko, és que em sembla superfàcil de dir. Vull dir, no...
1: M'agrada més Jean-Luc, és més ràpid. No he de pensar
0: quines tant. Quines ganes de jugar contra el Saba o Sabà.
3: Allò
0: serà... Qui li toca dir l'alineació aquell dia?
2: A mi.
1: Sempre
2: però jo em tiro un triple i ja està, ningú se n'adona.
1: Cap problema, sí, total. Jo ho faig amb els partits també, Judit, a vegades no se n'adoneu.
3: No, mira, sí que ens n'adonem.
1: Sí. Johaneko... No, a la Lliga sí, però allà no.
2: Johaneko.
0: Sí.
1: Compte, perdona, Judit, que... Re. No
2: és de Bayona.
3: Home.
1: Vale.
0: Doncs sí que
2: per tant, és País Basc francès.
0: Correcte. Vale. Molt maco, Bayona.
1: Sí, has estat?
0: Sí.
2: No el director de cine, el poble.
0: Un parell de vegades. No, ni el DJ, el poble.
1: Rafinha pressiona la sortida de pilota de l'Atlètic Club de Bilbao, intentarà saltar Cubarsí, però abans hi arriba Guruceta, ara almenys no li han xutat el cap. Pilota llarga perquè Laporte la deixi passar i que li arribi directament a les mans d'Unai Simón.
0: Molt a favor de que el Camp Nou pugui també cantar el nom de Rodri, els noms plans funcionen molt bé en aquest sentit, eh? Rodri, Pedri, Gordon també funcionarà molt.
1: En canvi, Julián seria difícil.
0: Julián serà complicat.
3: Don Ren, no el fitxem. Si és per això, no el fitxem.
2: Aranya, no?
1: No, s'allargaria la no de Julián.
2: No, Aranya.
0: Sí, acabaríem fent Julián en aquestes merdes, sí, sí. Adeyemi, Hamzat Delkari...
3: És igual, crec que no tindrem cap problema amb Adeyemi.
1: No. Bueno, espera't.
0: Karim!
2: Jo, un tio que està acusat de tinença d'armes, no, sempre pot jugar al meu equip.
3: Totalment. De fet, prefereixo que jugui el meu i no el de l'altre.
0: Et diré una cosa. En aquest camp s'ha cantat Uruguayo, sí, que em sembla de les pitjors coses que s'han cantat mai
3: Terrorisme, en aquest camp nou.
0: Sí, sí.
1: Té la pilota de l'Atlètic Club de Bilbao, és Jaureguizar qui l'envia enrere per Aymeric Laporte.
0: L'Atlètic Club està tenint dificultats per sortir jugant. De fet, hi ha molta separació entre els defenses i davanters de l'Atlètic. I està molt bé perquè el Barça té l'esquena descuidada, però és que els centrals del Barça estan molt ben posats. Per tant, és, si la pilota supera a les primeres o segones línies de pressió del Barça, allà estan doncs, Bernal, Cubarsí, Eric, Gerard, per evitar-ho.
1: S'endú la pilota Anthony Gordon.
2: Víctor, no podem posar un pin parental al mòbil de Marc fins que s'acabi el partit?
3: Escolta, però que també estic pendent d'altres coses, sí. Que aquí som tot un grup de treball que se'n van dient coses, la gent confia molt en mi i, en fi...
2: Que et posarem un pin parental.
3: Bueno, posa'm el que vulguis.
0: De fet, podria.
1: Bona recuperació de Lamine Yamal, crec que hi havia falta, però l'altre no la donava.
0: Però serà travesser. Xuta el travesser de Lamine Yamal, nois.
2: El nou Ferran. No?
3: No ho sé, jo no ho he vist, però estic amb el mòbil.
2: Era un golaç, eh? Quina llàstima.
0: No surt rebotat pel peu d'un defensa?
2: Crec que no.
1: Cubarsí deixa la pilota morta. Bé, Bernal, llàstima que li ha quedat curta. S'ha hagut de jugar aquí la falta. Eric, apareix per aquí Pedri. Ara Cubarsí surt al rescat del Barça i allunya la pilota directament a banda. Providencial Cubarsí amb una jugada que s'enduia l'Atlètic Club de Terzic. Crits de Lamine Yamal.
3: Molt bé. S'ha d'animar el nano.
0: A quin minut és el 17-14 a la segona part?
3: Ui.
0: Perquè ara 17-45.
3: A quin mates ara, eh?
0: 52-62-14. Estarem atents.
2: No passarà, no?
0: Home, bueno, és la manera de comprovar el nivell de Premi Nobel que tenim a l'estadi.
3: Home, si ha costat fer-ho el 17-14, ara
0: sí,
3: la gent ha de sumar.
0: Ha quedat fosquíssim. Sí. La gent ha dit, no, jo ja ho he fet a l'himne.
2: També et diré,
0: jo,
2: això de Premi Nobel és una categoria relativa, perquè em sembla que en Donald Trump en té un, no?
3: No, quasi no. Li donen.
2: Ah, no li van donar.
0: Bueno, no li van donar, i a la que li van donar va anar a donar-li ella, que és increïble.
1: Ui, Pedri, quina bona jugada, la mitja volta la dona per Rafinha, Rafinha fent de boia, aquest és Gordon amb Rafinha, Rafinha trepitjant l'esfèrica, la dona per la mitja mala, primer toc per Fermín, bon control orientat encara Fermín, Unai Simón corna, bona jugada col·lectiva del Barça, bona jugada de Rafinha, de Gordon, de Lamine,
3: sí,
1: de Fermín,
3: Pedri,
1: i de Pedri que és el que l'ha engegada.
0: De fet, sí, sí, Pedri troba Rafinha i Rafinha busca Xavi Espart, però Gordon està al mig i es pensa que és per ell, llavors la jugada canvia, se'n va cap a Lamine troba Fermín i Fermín buscava l'error al primer pal d'Unai Simón, però sí, sí, bona jugada d'atac del Barça. Corna
1: des de la dreta, Rafinha serà l'encarregat d'executar-lo, al seu costat hi és Lamine Yamal, aixeca el braç al capità, la penja a l'interior de l'àrea, el primer pal, la pentina Gordon, l'acaba traient la defensa, Pedri la vindrà a buscar a la zona del mig del camp, farà una passada enrere per Joan Garcia, que ha sortit de la seva àrea pràcticament al mig del camp, per enviar-la per Xavi Espart, que és l'home que tanca. Xavi Espart té a Fermín. Pilota allargada Fermín, canvi de joc a la dreta per Lamine Yamal. Aviam si arriba Joganeco o hi arriba abans Lamine. De moment ja ha arribat Lamine, ha volgut tocar-la,
0: sí,
1: i ha acabat traient un servei de banda favorable al conjunt de Flick.
3: Que ara veient la jugada anterior de Fermín, la sensació que tinc, per exemple, amb Rafinha de nou, és que és un davant, fent de nou, és un davanter de més mobilitat, però Fermín té alguns moviments de nou, de girar-se, sí, d'esquenes, sí. L'altre dia el gol, de fet, el segon,
2: sí, és, un golaç,
3: és de nou pur, i ara la jugada que fa també és una mica moviment de nou.
1: De fet, Fermín a les categories inferiors era davanter centre.
2: Sí, que
1: bona, Fermín amb Gordon, encara Gordon, el retall de Gordon, Rafinha, pilota morta, encara Rafinha, l'aguanta Rafinha, Fermín l'iria de fons, vol fer la centrada, corna!
0: Reclamen penal sobre Gordon, de moment l'àrbitre diu que no hi ha res.
3: Home, a mi m'ho sembla, eh? A mi m'ho sembla.
2: A A veure.
0: De fet, el que més m'agrada de Rafinha és que de Fermín és que té un centre de gravetat tan baix.
3: Sí.
0: Que això el permet fer uns moviments increïbles.
3: Que de fet és una mica el que té Julián, no?
2: Sí, però Julián és un pèl més alt, no?
0: Sembla trepitjada per darrere, més, eh? Gordon. És que sí que el toca, però per mi això no pot ser penal.
2: El que passa que ja ha perdut la pilota, no? Quan...
0: Sí, més que perdut, ja l'ha donat.
2: Ja l'ha donat, sí.
0: Jo aquests penals no els xiularé, la veritat.
1: Lamine perd la pilota davant dels germans Williams, se l'emporta el petit, la dona cap al gran, ara aquí també hi ha vingut Canales, recupera molt ràpid bé. Pedri. Oh, molt bé, Pedri. Vinga, més mig puntet. Rafinha al mig del camp. Rafinha trepitja. Oh, Rafinha, apunta a Mar Llibre. Més mig puntet per Rafinha, també.
3: Judit, el que has preguntat abans, Fermín és 5 centímetres més alt que Julián.
2: En sèrio?
3: Sí.
2: Ostres.
3: 1,71 Julián, 1,76 Fermín.
0: Fermín és més alt?
3: Sí.
0: Ostres.
3: 1,76, és que jo pensava que era més baixet.
2: Fermín és la taràntula.
3: Uau, apunto.
2: No, sisplau, Martín. No ho facis. Sí.
1: Per Fermín, la taràntula. Aquest és la Lamine Yamal que fa la centrada. Gordon no hi arriba, tampoc Rafinha l'ha tocat, Jean-Luc.
2: No, ara Fermín s'està posant a les xarxes i aquestes coses.
3: Batman,
2: el
3: no?
2: Batman, si vol que li diguin el Batman.
3: Com li agraden, no?, els superherois a la gent. A mi mai m'han cridat massa l'atenció.
2: A mi tampoc, perquè és per un temps.
3: Ah, sí? Tu, Víctor, sí?
0: Jo sí, jo estic enganxadíssim al univers cinematogràfic de Marvel, el de DC, jo veig pràcticament tot.
3: I tu, Jordi, que m'interessa?
1: Jo el Doraemon. És que...
2: Lo pitjor és que és veritat.
1: Sí, clar. Bueno, ara ja no tant, eh?
3: No, m'espero.
1: Abans Doraemon era...
0: Però jo també veia Doraemon.
1: Era la meva vida, Doraemon.
0: Però que hi ha temps per tot. A vegades tinc la sensació que dius factos només perquè té l'Àlex la música.
1: Ah, no. Espera, aquí va Lamine. Lamine a la zona del balcó de l'àrea. La dona a la banda esquerra. Xavi Espart. Podria provar-ho des d'aquí. Gordon al doble. El xut de Xavi Espart. La treu al porter. Segona pilota per Eric, que no se l'ha acabat de creure. Recupera Joaneco. Intenta anar-la buscant Nico Williams. Es creu a Cubarsí. Una vegada més imperial.
0: No, Gerard.
1: I Gerard Martín l'envia a banda. Molt bé els centrals avui.
0: Sí.
1: Vinga, més mig punt també. On està el mòbil? Aquí.
3: No. Molt bé, Lamine, no? Una mica més finet, ara.
1: Sí.
0: I, a més, crec que ha fet una cosa que la temporada passada li demanàvem, i és, si et veus molt apurat, treu-te-la de sobre.
3: Dóna-la, sí, totalment.
0: Jo crec que la temporada passada aquesta hagués intentat... Acabar-la ell.
3: És veritat que moltes d'aquestes acaben a l'esquadra, però...
0: Aquestes en concret jo crec que l'acaba perdent. Marxa, per cert, Nico Williams, també marxa Iñaki Williams, i mentre el Jordi mira per qui entraran, qui substituirà els germans Williams, ja s'han tret el pitrall i estan a punt d'entrar tot just al minut 60 Dani Olmo i Rodrigo Hernández.
1: Doncs Berenguer i Robert Navarro, sí. Els dos jugadors que actuaran a la banda. Bé, Gerard Martín, tallant aquesta jugada, servei de banda.
3: Aviam l'ovació a Rodri, ja tinc moltes ganes d'escoltar-ho. Qui ens hagués dit que estaríem aplaudint aquest tio?
2: Totalment. Sí.
1: M'agrada molt aquesta aplicació que has fet per votar.
0: Molt bé. Saps què m'agrada a mi? Saps què m'agrada a mi? Estrella d'Am.
1: Home.
0: Perquè fins a dia d'avui... s'elabora fent servir la recepta original de 1876.
1: Clar, perquè si una cosa va bé no cal tocar-la.
0: Efectivament. I si alguna cosa necessitàvem, doncs la demanem, com aquesta aplicació. I si necessitem una estrella, doncs la demanem. També.
1: I si volem un augment de sou, doncs també la demanem.
3: Això,
0: per demanar que no quedi. Les pizzas no, però la cervesa Estrella d'Am és només el resultat de la combinació de mal d'ordi, arròs i llúpol sense additius ni conservants afegits. Per això té aquest sabor tan especial i únic. Estrella d'Am, 100% ingredients naturals, 100% amb el Bar de Barça i a partir d'ara 100% amb Rodri.
2: Jo amb aquesta samarreta ensacada i amb teu guanyada.
3: Ai.
2: Ja està.
0: Ostres, sí,
2: Es que trobava tant a faltar això.
1: Ui, quin canyo! El canyo de Lamine Yamal, el bo de Jean-Luc, i hi havia...
0: Groga
1: per Joaneco.
3: Ai, Jean-Luc.
1: Joaneco, Luigi, Jean-Luc.
3: Buf.
1: No, el canyo que li tira és un espectacle.
3: No, us ho vaig dir l'altre dia, per mi això és millor que un gol.
0: Sí, perquè gols no en fa ara. No,
3: per això, ens haurem de conformar amb això, però a mi és que m'encanta.
2: Mig punt més, no?
3: Sí.
1: És a punt d'entrar Rodrigo. I Rafinha farà el servei d'aquesta falta.
0: No és per res, però tu estàs amb 1-0 creient que encara tens una opció. Ojo, no vull mofar-ho ara, però i t'entren de cop Rodri i Dani Olmo.
3: Clar.
0: Que són campions del món.
3: Sí, sí, és per dir-li al teu entrenador, escolta, marxem al vestuari.
0: Bueno, crec que els Williams han fet això.
3: Sí.
1: Rafinha l'envia al segon pal. Jugada assajada, Unai Simón. La pilota, diria que servei de porteria. Ai. El xut de Fermín, eh?
0: El xut de Fermín l'atura Unai Simón i el rebot toquen les cames de Pau Cubarsí quan tot just ara hi haurà els canvis. Mira, doncs l'he clavat, eh? No és per res. Doneu-me una medalleta perquè qui marxa és Rafinha.
1: I la gent es posa dempeus per rebre a Dani Olmo i especialment avui a Rodri, que és la seva primera aparició al Camp Nou amb la samarreta del Barça. De seguida entrarà

0: està animat la gent ara. Robert Navarro a l'espai, no tindrà cap opció, servei de banda favorable al Barça.
1: I de nou Dani Olmo i, o...
2: Sí, sí ara o... mateix està Dani Olmo per davant de Fermín.
1: Igual intercanvien posicions, no?
2: Sí, el que... és que et diria que tornem al 4-3-3, crec que tenint a Rodrigo,
3: sí.
2: Pedri i Dani Olmo fan d'interiors, ai, perdó, no, Pedri i Fermín tornen a fer d'interiors, sí. I Dani Olmo fa de nou, però de nou, ni fals nou ni hòsties. O sigui, està en la posició en la que hi hauria Lewandowski o Ferran.
1: Sí.
0: Ara Gordon s'ha fet una autopassada amb quatre tios a sobre, que sí, això demostra una autoconfiança brutal en la seva capacitat física, perquè quatre paios al davant i treia un metro, doncs... Pues, déu-n'hi-do. Eric a l'espai, aquí ha estat bé Jean-Luc, recuperant la pilota. Se't du la pilota a l'Atlètic Club de Bilbao. Intenta recuperar l'esfèrica, Dani Olmo va per terra, falta. Diu l'àrbitre, Dani Olmo es dol d'un cop a la zona de la canya.
1: Tu t'imagines, Jordi, que per alguna cosa estranyíssima els pares de Jean-Luc entenguessin el català
0: i
1: els estiguessin escoltant? Vull dir, seria greu, eh?
2: Hola, soy el padre de Joaneco.
1: Podem parar de llamar-li Jean-Luc, per favor? Jordi Plans.
0: Amb una mica de sort, a la segona volta no jugarà i no tindrem aquest problema.
1: Bueno.
0: Tot plegat bé, perquè Yuri Berchiche el van expulsar la setmana passada.
2: No, si ara serà culpa de Yuri Berchiche.
0: Home, evidentment. Una vermella que et marca un menys 10 al Comunio.
1: Això és, ja.
2: Per cert, també s'escalfen Hamza Abdelkarim, Cancelo i Christensen al costat de Koundé i Adeyemi, que han tingut a bé de no portar el mateix pentinat perquè Jordi Blanc no els confongui.
0: Bueno, ara ja no juga Valde, per la qual cosa estic més tranquil, també.
2: Perquè Valde porta el pentinat de Rafinha, de fet.
0: Compte que ho podria provar Cubarsí. Cubarsí la dona per Fermín. Fermín 4-5 tocs. Però què fas, Fermín, animal? Però si li surt això... Ha començat a fer com tocs a l'interior de l'àrea, com intentant tirar barrets. Ha sigut un espectacle, però realment no se n'ha sortit. Servei de banda. La Minja la posarà en joc. I serveix per Eric. Eric busca associar-se en curt amb Cubarsí. Cubarsí troba més a la seva esquerra a Gerard Martín. Gerard Martín ho torna a provar per la banda esquerra. És l'Antonio qui fa la centrada a l'interior de l'àrea. Salta Fermín, que topava amb un Aistin Mon.
2: Fora
0: de joc. La pilota acaba amb un fora de joc, com diu el Víctor.
2: De Fermín, entenem.
0: Sí. Déu-n'hi-do, Fermín, amb el seu 1,76 m, que deia la Judit, com ha saltat pràcticament a la mateixa alçada que un Aistin Mon amb les mans.
2: Bueno, és que un Aistin Mon em sembla que... Realment són dos jugadors diferents, eh? Es nota que és fill de Guàrdia Civil.
1: Sí.
0: Un Aistin Mon?
2: Sí. No, ho he dit bé, no? O de Policia sí. Nacional?
1: No, no, Guàrdia Civil, Guàrdia Civil.
0: A mi com que no em cau bé, Unai Simón.
3: No cau bé.
0: El trobo molt sèrio, molt esquer, molt...
1: A tu t'agrada la gent de Cachondeo, eh?
0: Sí, Pepe Reina.
2: Bona joc, Arbi.
0: Banda esquerra per Berenguer. Berenguer vol intentar superar a Eric, que ja ha arribat i li ha guanyat la posició.
2: Oi, Rodri!
0: I el bo de Rodrigo s'endú la pilota, però hi havia, com deia el Víctor, fora de joc.
3: Hòstia, com defensa Rodri, tu. Després de quatre temporades amb Frenkie de Jong...
0: Bueno, aquest és un tema que el dia que torni, hòstia, si és que torna, també...
3: És que
2: no ho vull ni pensar.
3: Estaven corrent i estava a la mateixa alçada que els centrals. T'imagines a Frenkie de Jong fent això?
1: Jo és que tinc unes ganes de veure Frenkie de Jong...
3: A la banqueta?
1: Sent entrenat una altra vegada per Xavi Hernández, els dos amb la selecció dels Països Baixos.
0: Per cert, quina perxa que gasta el bo de Rodrigo, eh?
1: Sí, sí, sí, molta planta.
0: I és molt alt.
3: I n'independència, no? Una miqueta.
2: Sí, hosti, mira, però al minut... Al minut 21.
1: El que dèiem, no hi ha premis Nobel.
2: O sigui, al minut 21.
1: Confirmadíssim.
2: No té cap sentit, això. El 66-14.
1: Aquí, com a molt, algun premi Grammy.
2: No, o sigui, però Grammy de segons què.
1: No, per això.
3: Pinto li cauria tan bé, Jordi Plans.
1: Home.
3: Buah.
1: A Jordi li agrada que tu entris i camarero, què?
3: Joaquín, té aquest rotllo.
1: Què passa, pixa? Jo per tele parlaré així.
0: Pilota a l'espai, Eric García la pot rescatar, volia fer la centrada i en treu un corna. Corna a la banda dreta de l'atac del Barça. El servirà la Minja Mal.
3: Ja són 10 corners del Barça per només 3 de l'Atlètic Club, eh?
2: Déu-n'hi-do. No tinc la sensació que el Barça hagi generat tant de perill de corner. És que crec que tots han anat excepte el de Fermín. I crec que un d'Eric, però que la pilota havia sortit per fora, crec que no ha fet gaire gran... No ha tret gaire bon rendiment.
3: És que el Barça...
0: La penja al segon pal! Uf, Unai Simón l'atrapa.
2: És que ha tocat Olmo, no?
0: Sí, sí, l'ha pentinat enrere. Sí, sí. I espera que l'Atlètic Club vol sortir a la contra, només hi ha Pedri, i aquí li cau la pilota, a Pedri.
2: Ostres, eren 4 contra Pedri i la pilota ha anat a Pedri.
0: I torna a iniciar...

0: jugada amb el 8 a l'esquena, Pedri Potter.
1: Bon 15 xuts del Barça, només 6 entre els 3 pals.
2: Doncs mira, que potser n'hi ha un altre.
0: Dóna-li a Gordon. Massa llarga, Lamin. Massa llarga, Lamin. El control massa llarg, menys 0,5. No,
3: aquest no es perdona.
2: Això és així.
0: No m'ho puc creure.
2: S'ha lesionat Jean-Luc Chaneco.
0: Sí. S'ha acabat el partit perquè ja té molèsties musculars al bo de Jean-Luc, la qual cosa...
2: Gordon. Oh, i es pica la samarreta, Gordon. En agraïment a... als crits de l'afició.
1: De res pel manual d'engrunetes, Antoni.
3: Ara.
2: Breadcrumbs manual.
0: Per cert, entraran Álvaro Jaló a l'extrem i Gerenabarrena. Ojo amb Gerenabarrena, que també...
2: Li direm Geren.
0: No, jo crec que poder quedar aguantant.
2: Aquest sí, eh? No ets capaç de dir Johaneco, però Gerenabarrena sí.
0: Gerenabarrena.
2: Hòstia, no. Es recorda.
0: Bé, però quan juguem contra Olasagasti li dic Olasagasti, i quan juguem contra Odriozola també, vull dir, tots aquests noms.
2: No, són gaire difícils.
0: I Ruiz de Galarreta.
2: Una vegada vaig ser capaç de prendre amb un cognom basc que era Zenarrutabeitia.
0: Hòstia.
2: Està prou bé.
1: Es carrega el diable aquests cognoms.
2: Sí. Segura Jaugregui també és un cognom...
0: Ep. Però què fa ara? Volia entrar... No s'ha de m'avorir-ho aquest?
1: Ara que sí, parlem de dames...
2: Ha canviat... Perdó, és que el Jordi ha anunciat dos canvis, però a mig canvi...
1: L'han canviat?
0: Sí, perquè s'ha lesionat...
2: Perquè segurament no pot Jean-Luc, sí.
0: Marxa Jean-Luc, correcte. Marxa Jean-Luc de l'estadi. Sí, pots tirar-la, Àlex. Aprofita. El Barça torna esportivament aquesta pilota a Adama Boiro i juga ja l'Atlètic Club de Bilbao. El públic es desperta. Unai Simón l'envia per Oyan Sancet. Sancet que la vol jugar a l'espai, però tranquils que hi havia el mestre Rodrigo.
3: No sembla que l'Atlètic hagi de fer cap gol, però estaria bé que en féssim el segon nosaltres.
1: Sí,
0: estic molt al teu carro.
3: Molt bé el camp, ara.
0: Sí, ara el públic s'ha animat. Fa una estona que estàvem aquí, que semblava una funerària.
1: Ah, perquè és minut 70, s'havien equivocat.
3: Ah.
1: És això.
3: Clar.
0: Salta amb el cap Cubarsí, crec que venia del fora joc de Dani Olmo. L'àrbitre no l'ha donat. En tot cas, la té Xavi Espart. Xavi Espart amb Rodrigo, que és l'encarregat d'iniciar la jugada d'atac. La dona en curt. I Dani Olmo torna a confiar en Rodrigo. Xavi Espart enrere. Gerard Martín amb Cubarsí. Cubarsí, si ho vol, a la seva dreta té a Eric.
2: Veig gol de Hamza, mira què et dic.
3: Apunto?
0: Sí, apunta pel que pugui passar. La toca Eric. Eric amb Lamine Yamal. Lamine Yamal té a Boiro a sobre. En treu un servei de banda, davant de la posició de Hansi Flick.
3: Vale, apuntat. Veig gol de Yamcha.
0: Cubarsí amb Gerard Martín. Ui, Gerard Martín, l'error. Espera que l'ha d'esmenar ell mateix, l'ha esmenat amb la velocitat que li ha pogut treure a Guruceta.
2: Jordi, a tot això, sí. Amb el metacrilat, què?
0: Ja m'hi estic fent una mica més, eh?
2: Vinga, ho dic perquè d'aquí al 31, pensa-t'ho bé.
0: Sí, ens esperarem a demanar que el treguin uns dies més. Espera, que
2: Gordon, pilota per Gordon.
0: Som-hi, Gordon. El xut de Gordon, fora.
2: Corre.
0: Perquè l'ha tocat Rincón.
1: La passadeta de la Lamine Yamal, tu.
2: M'ha agradat molt, Gordon, que s'ha girat i ja ha aixecat les mans per donar-li les gràcies a Lamin.
3: És una persona encantadora.
2: Deu ser una persona encantadora, perquè segurament Lady Di es va reencarnar en ell.
3: Sí.
2: I...
3: El portes que, a casa cert, i deu ser una passada.
2: El dia 31 farà anys, també, de la mort de Lady Di.
1: És que l'altre dia em va sortir que faran un documental en els que s'explica per què des de l'accident de cotxe fins a l'arribada de Lady Di a l'hospital va tardar tanta estona. Que es veu que és un misteri d'aquest, sense resoldre.
0: Compte al corna, perdona, Judit, pilota morta, res, l'avantatge per...
3: El triangle de les Bermudes,
1: clar, que no hi hagi un triangle estrany aquí amb Anthony Gordon.
2: Una mica Crimes, no? Presentat per Charles Dor.
3: Ara.
0: Charles Dor.
1: Li podríem recomanar sèries perquè aprengui català.
3: Ah, mira, sí, les tres bessones.
1: Game of Cards, no?
3: a joc de cartes.
2: Sí, sí, sí, efectivament.
3: Home, és que ja a mi em costa, ja us he dit que...
0: Joc de cartes l'he vist avui per dinar, mira.
2: Dirty Dishes. O Happy Day, això no canvia.
1: Ai.
0: Rodri ara no ha fet una bona passada. Llàstima que l'ha tocat un jugador de l'Atlètic Club. Aquest és Robert Navarro, que vol superar Xavi Espart. Encara Robert Navarro, compte Xavi, que tens groga. Segueix Robert Navarro, la centrada, l'ha tret al bo de Rodrigo. Intenten lluitar els jugadors de l'Atlètic. Peyo Canales a l'espai, a la banda dreta. Volen fer la centrada, compte a l'interior de l'àrea, que ningú remati. Covarsia, corna. No,
2: i Xavi Espart a terra, s'ha fet mal en aquesta cursa. No sé si... No, s'aixeca. S'ho estava pensant, eh?
3: Res, un espartà.
2: Surt una mica coix d'aquesta jugada, sí. Gerard Martín li pregunta... surt una mica com Chiquito de la calzada,
0: sí,
2: també t'ho dic.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Ara ja camina més normal, eh?
2: Sí, no sé si ha estat un cop o què.
0: L'àrbitre...
2: regla dels 5 segons, eh?
0: Li 5, diu a Joan 4, García que espavili.
2: 3, 2...
0: Vinga, ja hem servit. I Joan García l'envia llarga. Per Dani Olmo, que l'ha esperat un pèl massa i ara ja ha estat més ràpid. Covarsia haurà de calcular bé el salt, bastant millor que Àlex Berenguer. La toca amb el cap Boiro. Aquest és Peyo Canales. A l'esquerra per Berenguer. Berenguer que volia jugar, Eric l'empenta i intenta endur-se la pilota. Dani Olmo, aquest és Fermín. Molt bé posant el cos, segueix Fermín. El persegueix Boiro, segueix Fermín. Va a terra, jugada encara en moviment. Banda esquerra per Gordon. Gordon té un 1 contra 1 amb el seu defensa. Encara Gordon, línia de fons, entrada al segon pal. La toca Boiro quan ja anava a la minya mal. La baixarà Berenguer. Aquest és per Peyo Canales, mitja volta de Canales, encara Canales.
1: El Barça es mereix el segon gol.
2: Sí, esprinta molt divertit l'àrbitre, us ho recomano bastant.
1: Hòstia, sí.
2: Si aquest estiu busques un sub que ho tingui tot, apunta't aquest nom. Omoda 5SHS.
0: Compte, perdona, Víctor, que hi ha jugada de Sancet, el xut de Sancet al pal. El xut de Sancet al pal. I l'àrbitre ha deixat jugar...
2: Reclamant falta sobre Eric.
0: Falta sobre Eric.
3: Sí, sí.
2: Deia, un superhíbrid a l'Omoda 5SHS que combina eficiència i potència amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i des de 22.390 euros. Omoda 5SHS, el millor de dos mons. Descobriu-lo a la xarxa de concessionaris Omoda ja Eco de Catalunya.
0: Hi haurà corna favorable a l'Atlètic Club de Bilbao, el servidor des de l'esquerra del seu atac, des de la dreta de la porteria que defensa Joan García.
2: Si no recordo malament, a Elx el Barça va rebre dos xuts al pal. Avui també ho fa l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça n'ha fet dos a la primera part.
0: Serveix l'equip de Terzic a l'interior de l'àrea, el punt de penal, pilota morta, Fermín no salta, Xavi Espart, l'allunya Dani Olmo. Bé, perquè Fermín corri, Boiro també ho fa Pedri. L'avantatge, però, és per al jugador de l'Atlètic Club, que s'ha fet una autopassada un pèl massa llarga. Aviam si Pedri l'apreta una miqueta. Res,
2: qui va aquí? La... Que hi vagi algú, va.
0: Tota l'opció per Unai Simón. Unai Simón l'envia llarguíssima a la punta esquerra de l'atac. Berenguer està fresquet. Aviam si hi arriba. Doncs hi ha arribat. Eric ja des de la seva molt zona bé. I molt bé. L'envia a banda.
2: M'ha agradat molt la pressió de Rodri, pràcticament anant a buscar a Unai Simón, perquè això ha provocat que hagi de servir en llarg, quan, per cert, entraran Koundé i Karim Adeyemi.
1: Doncs res de balde, eh?
3: Estic d'acord amb el que dius de Rodri, però també fa pinta una mica que qualsevol merda que faci Rodri ens encantarà,
2: sí,
3: oi?
2: Estic d'acord.
0: Tots coincidiu amb mi que ens hauríem de fumar la minya mal del càmera? Si entra Adeyemi?
2: Sí.
0: Ja sé que s'emprenyarà, eh?
3: Bueno, però... mira, és igual, jo m'emprenyo cada dia... moltes vegades, no passa res.
0: No t'hi faig, a tu mare, que he emprenyat.
3: No. Jo tinc una mala hòstia, Jordi. Hòstia. Tu, per conviure amb mi, és impossible. Però bueno, com que aquí ens veiem una estoneta, mira.
0: Això la Judit, que és al teu costat més estona que nosaltres...
3: Mira, la Judit, el bé que la tracto jo, poques sí. Persones.
1: Em porten pinces, la veritat.
3: Home.
0: Amb pinces?
3: Sí, no sé. Expressions de Torelló.
2: Estic pensant en què deu pensar Covarsí quan de cara li ve Rodrigo en lloc de Frenkie de Jong. És que, clar, dius, hòstia, li passo que me la tornarà, saps?
0: O com a mínim farà alguna cosa amb sentit. A l'esquerra, Antoni el Gros. Toni Gordon ha marxat el primer, marxat el
2: falta,
0: segon.
2: Falta,
0: falta
2: això.
0: Davant de l'àrbitre.
2: Sí, la xiula l'àrbitre.
0: Gordon diu que sí amb el cap, l'àrbitre, el bo de Callejón, parla amb Hugo Rincón.
1: És groga, no, aquesta falta.
0: Sí, però no l'ha ensenyat de moment i té pinta que no farà.
2: Que ha estat com una semicàrrega, no? Tinc dubtes amb l'entrada de Koundé, eh?
1: Jo, amb, o sigui, realment...
2: Ah, Gerard,
1: que...
2: Martín, Gerard Martín a l'esquerra.
1: Però Xavi Espart té una groga, eh? No?
2: Xavi Smart, no, no, és que Xavi Espart serà el substituït. El dubte que tinc és on jugarà. Jo crec que Gerard Martín anirà de lateral esquerra.
1: Ai, que Eric Koundé, no vagi lateral dret,
0: no, no, Koundé de central.
2: Sí, i sí. No Eric.
0: Jo tinc la pedrada de que serà com el Gamper. Koundé de central i Eric a la dreta.
3: I a part li envia un missatge també a Koundé.
0: Gol, Pedri, Lamine, el xut de Lamine. L'ha tocat la defensa, era jugada assajada. Espera que recupera Fermín a la frontal. Fermín a la banda esquerra, pot provar-ho. Aquí Dani Olmo, la centrada del segon pal, que algú remati, sisplau, pilota morta, la treu la Port. Baixarà la pilota Rodrigo, que la pentina amb el cap. Som-hi, Antonio. Antoni Gordon, la rematada de Chilena,
2: de Cubarsí.
0: Si fot el gol de Chilena, Cubarsí, que era fora de joc, sí, era és increïble. Igual, era boníssima. I espera que l'abril
2: de l'Unai Simón... No, està aturat el joc.
0: Vale. Anava massa llarga i estava sol davant de...
2: Reclamava Eric un cop a la cara en el seu remat. Ha estat una jugada estranyíssima.
3: Sí, sí.
2: Primer penja Dani Olmo, demana penal. Eric, crec que no hi ha res. Salta Rodrigo pentina enrere mentre Gordon reclamava, li ve la pilota, es troben fora de joc a Cubarsí, i Cubarsí fa una xilena molt, molt sí, maca.
3: Sí. I la parada d'Unai Simón, déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, pot ser que sigui falta sobre Eric o no, perquè hi ha una planxa estranya, no? No ho sé. En tot cas, marxa Eric García.
0: És Koundé lateral.
2: Per tant, Koundé lateral dret. I marxa Anthony Gordon
3: no s'ha
2: perquè
3: trabit, eh?
2: Entri Karim Adeyemi.
0: Entre crits de Gordon, Gordon, que aplaudeix al públic, també la gent aplaudirà a Karim Adeyemi, que és l'home que entra al terreny de joc i que s'ubicarà a la punta esquerra de l'atac del conjunt de Hansi Flick. Per tant, ara mateix la davantera queda amb Lamine a la dreta, Olmo fent de fals nou i a l'esquerra Adeyemi.
1: Menys mal que no han canviat Adeyemi per Lamine, perquè Jordi hagués tingut uns problemes.
3: I segon partidàs de Gordon, eh?
0: Sí, sí.
2: Sí?
3: Sí, l'altre dia. Ja avui
1: és un bon partit, però un partidàs.
2: Jo crec que és un partit normal.
3: A mi la primera part m'ha semblat dels millors, junt amb Xavi Espart.
2: Però si li has posat menys nota que el Jordi i la Judit.
3: Què dius? Però perquè jo punto bastant baix, però és dels que més nota li ha posat.
2: Imagina't.
3: No, home, no. No us ha agradat el partit de Gordon?
2: Però és, sí, però tampoc diria partidàs.
3: Bueno, sí, però...
2: Si partidàs m'ha semblat més de Pedri.
3: Partidàs tenint en compte que és un jugador nou i que, collons, que sí. Ens hem de començar a creure una mica.
0: L'àrbitre diu que no hi ha corna per l'Atlètic Club, sinó que hi ha servei de porteria per Joan Garcia, que s'ho prendrà tota la calma perquè hi haurà canvi. Marxarà Guruceta i entrarà Álvaro Jaló.
2: Després començareu a prostituir les notes, és que ja ho estic veient. Veureu a l'MVP, no us agradarà i començareu a baixar punts.
1: Un gran poder això, comporta una gran responsabilitat.
0: Això de que ets vegi la puntuació dels altres...
1: Yeah. Sí, tampoc sí té... és un hàndicap, eh?
2: Ah. Si voleu, ho trec, eh?
0: Però no, perquè, per exemple, jo li estic fotent un 8 a Fermín i no sé si és que no s'ha actualitzat, però tots li heu ficat un 6,5.
3: És que un 8 sí. A Fermín on l'has vist tu?
1: Ens acabarem barallant, ja ho veus.
2: Que... Escolta, vivim en un país democràtic.
3: Sí, sí, no, feu el que vulgueu, però...
2: He dit també et dic, si
3: de Gordon i quasi em cau una pedrada al cap.
2: Però que li has posat un 7 a un tio que estic que ha fet un partidàs.
3: 7,5.
2: Ah, mira.
0: Xavi Espart per Adeyemi. Tranquil, sortirem del jardí ràpid. Aquest és Adeyemi, vol marxar per velocitat. Banda esquerra, fa la centrada per baix. Fermín no hi era, però ara sí. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gràcies pel regal i bona tarda. El regal de l'Atlètic Club a l'interior de la petita. I si no volíeu el 8 que li havia cascat a Fermín, ara ja està més que justificat amb un altre gol de Fermín, que només l'ha hagut d'empènyer. Aquesta l'hagués fet tranquil·lament, l'hagués fet jo, eh? Gol de Fermín, ha marcat el Barça, el gol de la tranquil·litat que reclamàveu, el 2-0 ja és aquí. Barça 2, ha marcat Fermín, Atlètic Club de Bilbao 0.
2: La jugada és per l'esquerra de Karim Adeyemi, que efectivament guanya la línia de fons amb molta solvència. La centrada no és del tot bona, però va prou forta perquè un dels defenses de l'Atlètic Club tingui molts problemes per controlar-la, refusar-la o fer el que sigui. I allà es troba Fermín, que veu com Unai Simón va a terra, despistat segurament pel control del seu company, i empeny tot sol amb cama esquerra, no, amb cama dreta, perdó, Fermín al fons de la porteria. Tercer gol de Fermín a la Lliga, empata amb Rafinha i Kylian Mbappé, quan entrarà Joao Cancelo.
0: I el públic crida Fermín, Fermín a l'estadi. El 2-0 ja és una realitat. Unai Simón l'envia llarga, Jaló no la caça. Tranquil·litat amb Gerard Martín, que l'envia enrere cap al seu porter, cap a Joan García.
1: Fermín empata Rafinha al Pichichi, oi?
2: Això dic.
1: Has dit?
0: Compte Sancet.
2: Sí, a Rafinha i a Mbappé.
0: Sancet a la frontal, Berenguer des de la banda, la penja al segon pal, res. Servei de porteria per Joan García.
3: Bueno, de moment els gols que ens faltaven de Lewandowski i Ferran Torres ja falten menys, no?
1: Doncs sí.
3: Home, si van de dos en dos, aquests.
1: Bueno, vaig a posar el 90 a Fermín.
0: A final d'any, Víctor, hi haurà, és a dir, es podrà veure...
3: Com votes de malament, però què és
0: qui
3: això?
0: Qui és la persona que és més optimista?
1: Ens paguem,
0: votant, és a dir, qui dona millors notes?
2: Sí, sí, es pot veure.
0: Val.
3: A veure, això no cal ni arribar a final de temporada, jo seré la pitjor i el Víctor el millor.
0: No sé, jo sóc molt...
3: Tu també vas amunt?
0: Jo crec que sí. Espera que Lamine Yamal hi va des de la dreta. Lamine Yamal a l'interior de l'àrea. Quedaria Madé i a mi. L'aturada de l'any l'acaba de fer Unai Simón.
2: Era fora de joc. Per tant, no compta com a error.
0: L'aturada d'Unai Simón és un espectacle perquè és la típica aturada que hem vist sempre per la televisió que havia fet Iker Casillas damunt de la línia de gol quan ja tothom el cantava. Això, Adeyemi, si hagués valgut...
3: Com riu Adeyemi, eh? També em sembla simpàtic. És que em cau bé tothom, a mi ja.
1: Sí, pel fora de joc era...
3: Era bastant
0: era clar,
3: sí.
0: L'aturadot, més enllà del fora de joc, és un espectacle, eh?
3: Bueno, jo crec que és pitjor definició que l'aturada, no?
0: Hòstia,
3: sí, no, que està bé, sí. Però que la tira al mig.
2: Pensant en el futur està bé, per cert, però si sempre vius esperant el moment ideal, aquest mai arribarà. Què, Julián? En canvi, a Plazo, qualsevol moment és perfecte. Financia els teus pagaments de forma flexible perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo, sempre al teu costat en cada decisió financera. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es.
0: Crits de Pedri, Pedri a l'estadi perquè el dorsal 8 del Barça se'n va cap a la banqueta. Marxa el canari, entra el portuguès Cancelo i això situa Cancelo a lateral esquerra i al mig Xavi Espart és l'home que acompanya a Rodri i també a Fermín.
2: Molt de mèrit que Xavi Espart ha aguantat amb la groga.
0: Sí, sí.
2: Tot el partit, sí, sí.
0: Adeyemi controla l'esfèrica a la banda esquerra de l'atac blaugrana. Aquest és Dani Olmo. Dani Olmo jugant enrere cap a Gerard Martín. Gerard Martín té l'opció de Joan García. El porter de Sallent rep la pilota, la dona amb el mitja per Rodri. Molt bé, Rodri descarregant sobre Gerard Martín. Dani Olmo, el primer toc, cap a l'esquerra per Cancelo.
2: A tot això, companys, aprofiteu-la quan acabi el partit, no? Aquesta falqueta, aquestes falquetes que tenim abans d'acomiadar la Transmi per votar i deixar les coses allò sí, decidides, eh? Que jo he d'anunciar aquí un MVP que va patrocinat i no vull haver-me de penedir.
3: Ho farem, però jo és que porto un merder ara jo, que em diu...
0: Judit, de seguida repassarem alguns dels whatsapps, eh? El 628-414-029.
1: I tant.
0: Sempre amb Volkswagen.
3: I tant.
0: Ara quan surti la pilota. Espera, que Lamine fa malabarisme. Se l'endú Lamine. Lamine la vol donar a l'espai. I era bona per Fermín. L'error, gràcies per Koundé. Koundé, capità. Lamine la treu al porter amb els peus. Salta Cubarsí. Molt bé, Cubarsí. El més pur estil Puyol. Servei de porteria per Unai Simón. Podem anar al nostre whatsapp amb la xarxa de concessionaris Volkswagen. 628-414-029. Judit.
1: Mira, tenim whatsapps com aquest que ens diuen bona tarda, va de Barça, ganes d'escoltar-vos una temporada més. Jo penso que no ens hem d'il·lusionar de més, hem d'anar amb precaució i ja parlarem de qui té millor equip o qui promet més quan anem rodats. Els culers cada any ens passa el mateix, que diem aquest any sí i després patapam, hòstia, al canto.
3: Són il·lusiones, que deien los chichos.
1: A tu passa sovint això, eh?
3: A mi em passa sempre, sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Són els teus somnis.
1: El Tres Torres ens diu Mourinho jugarà contra el seu ex-equip a veure a qui li treu un ull.
2: Contra qui li ha tocat?
1: La Roma? La Roma. Sí. Més whatsapps. Ens diuen, la meva porra per avui és una altra maneta. Al moment està complicat. Bueno. Aquest Barça...
2: A veure, si Adeyemi té un moment
1: de lucidesa,
2: absoluta, no?
1: Sí, sí, sí. I acaba amb un... A aquest Barça no li cal un Julián per guanyar la Champions.
3: Epa.
2: Hosti, per guanyar la Lliga, vale, però la Champions... Jo no compro el relat aquest de... aquest any has perdut 100 gols.
3: No,
1: això és una tonteria.
3: És enganyós.
2: Primer, no sabeu sumar. No, literalment no sabeu sumar, perquè ni tan sols sumant les assistències dona, perquè estan sumant assistències que s'han donat entre ells. Per tant,
3: sí.
2: Només compta com a un, xato. Però, vaja, és que també n'has fet venir tres jugadors, no? sí, en aquestes clar, posicions.
3: Aquests alguna cosa portaran, evidentment. Clar. No, i que és igual, que potser fas menys gols, però també encaixes menys i guanyes partits clar. Per això. O sigui, és que
0: hi
3: ha milers de coses.
1: Per cert, el missatge cap a Valde més canviat, no, avui?
3: Sí, totalment.
0: Sí, bastant clar. Més
2: però ell, però Flick va dir que comptava amb ell que el convocaria i tal, vull dir, de moment...
0: Sí, no. Una cosa és que el convoqui, l'altra és que és l'última opció, jo crec.
3: Bueno, però és que crec que el pacte era aquest, no?, que es tenia que guanyar el lloc sí, literalment, sí, literal. Com a últim lateral.
0: La Min fa la centrada, l'assistència de Yemi al porter. Altra vegada l'aturada.
2: Se li està posant cara de Dembélé.
0: Unai Simón. L'aturada també, un altre cop...
2: Pobre nano. Ara, també tinc una cosa, ha fallat dues, però ha anat les dues, estava al lloc on havia d'estar.
1: Totalment. Sí, sí.
0: 88 de partit, 2-0, guanya el Barça a l'estadi. Digues, Marc.
3: No, anava a dir que un 7 per estar on havia d'estar.
2: Home, doncs per què no?
0: Lamine Yamal té dos homes a sobre. Oh, la sotaneta que li ha cascat a Boiro. La dona cap al mig per Fermín. Dóna-li altra vegada. Fermín per Lamine Yamal. La pots donar al segon pal. Fermín ja l'esperava,
2: però... Era una mala passada de Fermín, crec.
0: Lamine no hi ha arribat i hi haurà un servei de cantonada pel Barça. Corna des de la dreta.
3: Sí, estic amb tu, Víctor. És mala passada de Fermín.
0: Olmo vol servir en curt i ho fa amb Lamine Yamal. Lamine Yamal li torna Dani Olmo. Dani Olmo s'espera que aparegui per aquí Joao Cancelo. El portuguès amb Rodri. Rodri que la vol filtrar. Mala passada de Rodri. Espera que ara hi ha un forat a darrere, Rodri.
2: Molt bé, de Jimmy.
0: I ara Cubarsí haurà de lluitar amb Jaló. Molt bé, Gerard Martín, eh?
2: Sí.
0: Molt bé, Gerard Martín, que acaba enviant la pilota a banda. Entre Gerard Martín i Cubarsí, quan un puja, l'altre es queda, i si un ha d'anar al tall, l'altre espera darrere. Molt bé, eh? Molt bé entre els dos centrals. Robert Navarro.
2: No, és ben bé que l'entesa entre aquests dos a partir de la temporada passada. De fet, bàsicament, en quan va entrar Gerard Martín, no? I Cubarsí es va sentir còmode a la dreta, és que... Vaja.
0: I el públic s'anima amb crits de madridista qui no voti. La gent ara mateix, part de la graderia, està dempeus votant damunt dels nous ciments del Camp Nou. Banda esquerra perquè s'endugui la pilota Robert Navarro. Una vegada més per part de l'Atlètic Club. Busca la jugada davant de Jules Koundé, que llueix el braçalet de capità. La passada cap enrere. Acabarà enduent-se la Xavi Espar. La dona molt bé per Dani Olmo. Són 3 contra 2. Som-hi, Dani. Som-hi, Dani. Àrbit surt del mig. Banda dreta per Lamine Yamal. Som a terreny propi. Ara ja som a l'altre costat. L'aguanta Lamine Yamal. S'espera que pugi algú. La dona a l'espai per Dani Olmo. Era boníssima. Aquest tio té ulls a l'esquena.
2: Sí, sí. De fet, és que Dani Olmo no era conscient de que això podia passar i per això no se l'ha cregut. Hi haurà 4 d'afegit, per cert.
0: Doncs vinga, Carlos Naval ja té la feina feta. Mira que cofó i marxa cap a la banqueta amb la seva pissarreta. T'has vist? Ja ha treballat avui.
1: Tu també t'hi portaries bé amb Carlos Naval.
0: Jo sí. Sí, sí, i tant. A més, fa cara de... Jo sempre penso això, que ell viu permanentment al càmping i que cada dia és diumenge, fa barbacoa. I llavors, com que a les tardes estic ocupades, li deu dir a la dona, me'n vaig al futbol. Allà, pels nanos, saps? Saps un estil Minguella? Pues una mica igual, saps?
3: T'ho compro molt, eh?
0: I ve aquí, té la pissarreta, li ensenya el quart àrbitre... Oh, és que esta pissarreta funciona així.
3: I al càmping te li veges amb rulot o...?
0: Sí, sí, amb rulot i fent la barbacoa amb un drap a la cintura.
3: Ah.
0: Saps allò?
3: Sí, sí, sí.
0: Saps el que vull dir? La imatge, amb les pinces a la dreta...
3: I encenent la barbacoa amb una mica de benzina, potser?
0: Carbon vegetal.
3: Sí.
4: La ternera suya, hombre.
0: Sí, sí, i la porta portant-li la carn. El xut de Lamine, tímid, a les mans d'Unai Simón. Unai Simón, que serveix en llarg. Cancelo ha de córrer enrere per intentar endur-se la pilota. Jaló haurà de córrer també amb Gerard Martín. Surt de la seva àrea Joan García. I espera que no hi haurà servei de banda, que l'evita el mateix porter. Però és un regal per l'Atlètic Club de Bilbao. Cap problema perquè ens el tornen.
2: Sí, sembla l'amic invisible, això. Diu, tothom es fa regals.
0: De quina ràdio és el company del costat avui, Víctor?
2: De Ràdio Euskadi. No és Onda Basca.
1: No parlen en euskera?
2: No, Ràdio Euskadi seria com... Com seria això?
0: Seria com Catalunya Ràdio, aquí, no?
2: No, això seria potser Onda Basca.
0: Ah!
2: Crec que Ràdio Euskadi, potser m'atiboco... És que, clar, allà és diferent, o sigui, és que és que no és comparable l'euskera i el castellà amb el català i el castellà d'aquí.
1: Què ha fet, Fermín?
0: Sí, no té cap sentit el que acaba de fer. I l'àrbitre li ha dit, Fermín, ¿qué has hecho? No li ha ensenyat groga, eh? Som al 92 de partit, en queda un i mig. Això està ja de divan ahir. Unai Simón la dona cap al mig per Pello Canales.
1: Líders, nois?
5: Sí, sí.
1: Molt bé.
2: I sense la sensació, almenys avui, no? D'haver atropellat el rival. És a dir, ha estat bastant contemplatiu el Barça. No s'ha fet un sobreesforç, crec.
3: Sí, a l'alçada de...
0: Oi, Koundé. Perdona, Koundé. Marc, que Koundé l'acaba d'aliar davant d'Àrix Berenguer. L'ha tornat a voler centrar, però l'ha esmenat molt bé Koundé. Vaig a revisar les notes, que ara ja les enviarem, no? Ara ja,
3: sí.
0: Ara ja quedaran per definitives. Bueno.
2: He posat que Cancelo potser no cal que el votem, eh?
3: Em sembla bé perquè no sé què fer.
2: I tinc el dubte de Koundé, però és que amb aquesta jugada potser podem prendre una decisió, no?
3: No ho sé. Jo li cascaré un 5 i mig, però...
1: Va, jo també.
0: Sí, jo també, un 5 i mig.
2: Molt bé.
0: 5 i mig, em
3: sembla just. Sí, m'ho compreu? Sí. Vinga, gràcies.
0: Sí, sí.
3: Creu posat a Dani Olmo, per fer-me una idea?
0: Jo un 7.
3: Un 7?
0: Sí, però estic al 6 i mig, he baixat.
1: 6 i mig, jo també.
0: Sí.
2: Que li baixa un punt la rata del Marc, tio. Diu, no. A veure què heu fet, que jo li baixaré el...
3: És que, tio, no sé.
2: Ah, ets un poca vergonya.
0: M'agrada molt el nou invent, la nova joguina, eh? O sigui, ara tinc més ganes...
2: La gent deixa d'escoltar la gent i diu, a mi, si no em deixeu jugar...
0: A mi m'agrada, perquè la gent molaria que també donés les seves puntuacions per WhatsApp.
3: Sí, clar, que ens envien...
2: No em dona la vida.
3: No, però per...
0: Bueno, però la Judit podria anar veient quin és el jugador que més agrada al personal.
1: Sí,
0: també
1: l'àrbitre
0: indica al final del partit, diu que ja n'hi ha prou, que avui ha estat un molt bon dia per tornar a l'estadi. A més, el Barça ho celebra amb aquests petards just abans de l'himne. Bueno, perquè hem tornat a l'estadi.
2: Què és aquesta merda?
0: Bueno, perquè hem tornat.
2: Això és un senyor allà darrere al pàrquing.
0: Hem tornat a l'estadi i hem tornat amb victòria i hem tornat amb un debut de Rodri, amb una bona actuació del bo d'Antonio Gordon i també de Karim Adeyemi, que ha debutat en Lliga al Camp Nou. El partit ha acabat amb aquest 2-0, amb els gols de Rafinha i de Fermín, que donen la victòria a l'equip de Hansi Flick. Hem viscut aquesta segona part acompanyats d'Estrella Damm i de la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. Fem una pausa i de seguida rematem aquest partit, que ha acabat amb aquest Barça 2, Athletic Club de Bilbao 0, a l'Spotify Camp Nou.
6: Flashback. La ràdio musical de Catalunya.
7: Mal de cap, dolor muscular... Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
8: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
7: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
8: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
9: Quantes coses deixem per a després? Després ho faig. Després canvio això. I aquell després mai arriba. Amb el teu crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Plazo. El teu crèdit. Les teves normes. Línia de crèdit concedida a través de l'app ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es.
0: Aquest dilluns arrenca una nova temporada Flashback i també ho fem al Salvà de Barça. Segur que és per això que la Lliga ens ha posat un partit el dilluns. La tercera jornada de Lliga ens torna a deixar un partit a l'estadi i és que el Barça rep la visita d'un Rayo Vallecano que inicia un nou projecte amb un entrenador nou acabat d'arribar. Aquest dilluns 31 d'agost a 9:45 del vespre arrenca la temporada Flashback amb un Barça-Rayo Vallecano.
10: Amb Jordi Plans i tot l'equip del Bar de Barça. Amb el patrocini d'Estrella Damm i xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. A l'hora que estàs escoltant el Bar de Barça, el futbol a Flashback. Que no nos embauquen.
11: Que si no hacen ver que son del Barça, no lo escucharía nadie.
10: Bar de Barça, la retransmissió pels oients més cigaleros.
0: Són les 11:04 d'aquesta nit de dijous. El Barça ha superat el conjunt de Bilbao, l'Athletic Club, amb aquest 2-0 al marcador. De seguida trucarem a l'Aran quan em digueu que el tenim ok. Endavant.
1: El tenim.
0: El tenim. Doncs Aran Munné, què tal, com estàs? Bona nit.
12: Hola, bona nit a tothom.
0: Hola, bona nit. Estem pendents de les declaracions dels futbolistes del Barça, que de ben segur hi haurà algú que atendrà...
2: Rodrigo, si no m'equivoco.
0: ...senyals de la Lliga, i segurament, com diu el Víctor, serà Rodrigo. Per tant, en algun moment, Aran, i de fet, crec que abans de preguntar-te ja deixarem pas al nou fitxatge del Barça, ja t'avanço que et preguntaré pel seu partit, per aviam què t'ha semblat. De moment, Rodrigo, el que està fent és parlar amb el departament de premsa i saludar també alguns aficionats que li estan cridant Rodrigo, Rodrigo, just abans d'aquestes declaracions.
2: Ha estat una de les grans atraccions del dia. Evidentment, veure també a Dejemi, Gordon...
3: L'estelada.
2: En partit oficial, al moment estelada, efectivament. Per això, li haurà encantat veure-ho a Rodrigo, també et dic.
0: Parlarà Rodrigo els micròfons de Movistar Plus.
5: Sí, Sandra, estamos ya con Rodrigo Hernández. Rodri, bueno, supongo que con este recibimiento sobran las palabras. Te has puesto aquí, todo el mundo cantándote, todo el mundo gritándote. ¿Cómo has sentido? ¿Cómo te sientes?
13: Bueno, muy, muy feliz de disputar mi primer partido. Contento por la victoria. Hemos hecho 2-2. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo. Y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
5: ¿Cómo ha sido esa entrada al campo con todo el mundo aplaudiéndote? Te decía, cada balón que tocabas, cada duelo que ganabas, ese ánimo. Y también, ¿cómo has vivido todo ese proceso desde que decides que vas a llegar al Barça?
13: Bueno, evidentemente ha sido un verano largo, quizás más largo de lo normal. Y bueno, tengo que ponerme rápido a ritmo. Pero bueno, muy feliz de cómo se han dado las cosas, el sitio donde quería estar y nada. A trabajar, ahora toca trabajar.
5: Rodri, me acuerdo yo ahora de ese Lamine sigue trabajando, hermano, hoy partidazo de Lamine Yamal, no llegaba ese gol, un poco de frustración en sus caras, no hace falta ya ni decirle nada más, ¿no, a Lamine?
13: No, impresionante, venía de un momento en el que a lo mejor estaba un poco más cabizbajo, le hemos intentado levantar y se ha visto la mejor versión de Lamine, aunque no haya podido marcar, y feliz, porque al final es lo que necesitamos de él, ese trabajo, esa constancia. Los goles llegarán porque el talento está.
5: A la suerte, Rodri.
13: Muchas gracias.
0: Las paraules de Rodri a Movistar Plus. No sé quin partit ha vist Rodri de Lamine Yamal. A mi tampoc m'ha semblat compartir a Coet, però
1: entenc que...
3: És igual. El tema és que han fitxat a un senyor i la premsa fins i tot li té un respecte a Rodri, només per les preguntes i tot. És com, no sé...
0: Estava repassant les puntuacions de Lamine Yamal. La millor, la Judit, que li ha cascat un 7. La resta, tant l'Aran com el Marc com el Víctor, li han posat un 6,5. Aran, què t'ha semblat el partit de Rodrigo avui que ha debutat amb el Barça?
12: Bé, un debut més o menys tímid. Tampoc ha sigut un partit molt de fixar-se en Rodrigo com a tal, perquè estava molt trencat i no era un partit, sobretot al final, de fases de creació en estàtic. Però bé, jo crec que és un jugador que ens aportarà molt. Evidentment és el seu primer partit i, com ell ha comentat, sí, el més important és que ell es trobi amb bones sensacions.
0: Ha debutat Rodrigo avui al terreny de joc i, a més, ha tornat a marcar Rafinha, que ja ho va fer el darrer dia contra l'Elx. Avui ha tornat a sucar. De moment, et convenç Rafinha com a davant de centre del Barça si no arriba finalment Julián?
12: Sí, sembla que no arribarà Julián. Crec que Rafinha està marcant les que té, no com Ferran l'any passat. Però sí, Rafinha en general m'agrada tant de banda com de davanter. Evidentment, jo crec que, com comentàveu, no? També hem d'acabar de valorar fitxar algun jugador perquè surti els últims minuts o no, o comptar amb Rafinha. Doncs el temps ho ens acabarà dient, però la veritat és que Rafinha, les dues primeres jornades, doncs, ha demostrat que per què no, no? 4 gols en dues jornades és més que suficient per demostrar que pot ser ell.
0: I avui han debutat també a l'estadi, més enllà de Rodri, ho han fet Karim Adeyemi i Anthony Gordon. Què t'ha semblat el partit del britànic i del jugador alemany?
12: Bé, molt bé, Gordon, m'ha agradat bastant, tirant diversos canyos, diverses sotanes, un regat de bona qualitat, m'agrada, crec que és algo diferent, sobretot si no està Rafinha per la banda, i després de Dejemi, potència pura, sí que és veritat que Unai Simón li ha tret, bueno, un peu i una mà espectacular, però ja em va, tot i que va estar una mica desencertat la primera jornada, ja em va agradar una miqueta, perquè aporta algo diferent a el que és l'estructura del Barça.
0: Molt bé, Aran, el proper partit serà el dilluns, jugarem contra el Rayo, serà 2:15 de la nit, ens escoltem llavors.
12: Sí, doncs el dilluns que ve.
0: Molt bé, Aran, que tinguis un bon cap de setmana i ens escoltem el dilluns. Bona nit.
12: Bona nit, bon cap de setmana.
0: Adéu. Igualment, les paraules de l'Aran, que també ha efectuat la seva votació. Per tant, anem a fer ja la cerimònia de l'MVP, presidida pel mestre Víctor García, que és aquí al costat. Però, Víctor, quantes coses deixem sempre per després? Quantes?
2: Oh,
0: moltes. Que dius, després ho faig, després canvio això, sí. Que sí. I aquest després no arriba mai. El que sí que t'ajuden a no deixar les coses per després són
2: Plazo.
0: Les línies de crèdit de Plazo, correcte. Mm-hmm. Amb el crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i anar-ho, doncs, tornant al teu ritme. Vull dir, tu, a mesura que vas tenint, doncs, vas pagant. Si vols més informació, només cal que entris a plazo.es. Plazo.es, Plazo és el teu millor aliat en les teves decisions financeres i és el patrocinador de l'MVP del partit. Com ha quedat la cosa, Víctor?
2: Doncs mira, per segon partit consecutiu, Rafinha és l'MVP del partit amb un 8,1, seguit de Pedri amb un 7,9 i de Xavi Espart amb un 7,6. Crec que el gol matiner de Rafinha i no haver comès gaires errors doncs l'han catapultat en aquesta primera posició, tot i que crec que Pedri podria haver estat considerat l'MVP del partit. De fet, diria que jo crec que és el jugador que ha votat amb més nota.
3: Jo no sé segur. Qui...
2: Sí, oi?
3: Jo crec que sí.
2: Jo crec que Rafinha és això, que ens hem deixat portar. Xavi Espart crec que és molt fàcil de votar. Sí. Crec que això és una cosa molt catalana
0: tens
2: i molt
0: expectatives, no?
2: Bueno. Això és molt nostre. I res, l'MVP de la temporada ara mateix, doncs Rafinha, amb dos partits, i seguit de Xavi Espart i Pedri.
0: Doncs aquest és el resultat d'aquest MVP que hem fet en plaça en aquesta primera jornada, que és realment el segon partit del Barça en aquesta Lliga, i el dilluns que ve, a les 9:15 del vespre, i arriba el tercer, tornarà a ser aquí a l'estadi. Veurem si el matraquilat o no. Hem d'acabar de...
2: Depèn del que tu vulguis, Jordi.
0: És que hem d'acabar de deliberar el jutge.
2: No, tu has de deliberar, ets jutge únic.
0: Bé, demà, crec que li donarem temps fins dilluns. I dilluns
2: també et dic, hauríem de mirar el del tema de que està brut.
0: Sí,
2: o sigui, de contractar... Jo, per mi això és un tema important,
0: o sigui,
2: que està brut de collons.
0: Molt bé, Víctor García, et deixo aquí netejant la mampara.
2: Sí, home, jo me'n vaig a la Sants.
3: Epa!
0: Marc Llibre, que vagi bé, també bona nit.
3: Adéu, bona nit.
0: Tu te'n vas a Molins o també te'n vas a Sants?
3: No, me'n vaig a Molins a fer bondat, que jo ja m'he fet gran i ja no estic per tonteries.
1: Se'n va a votar.
3: Sí, vaig a jugar una mica amb l'aplicació aquesta del Víctor.
0: Molt bé. I tu què faràs, Judit?
1: Jo em quedo, no sé, el que digui.
3: Anima't, que ets jove,
1: sí,
3: home.
1: Sí, sí.
0: Bon dia, va. Clar que sí. Àlex Mata, tu què? Tu t'animes ràpid.
14: Home, Àlex Mata, jo avui una mica de xerinola a Sants també. Potser em trobarem el Víctor per allà.
0: Quina pesa que té el puta per marxar, eh? Doncs jo me'n vaig a dormir ara quan arribi a casa, perquè comença al matí la mare que va parir.
3: Ara se't comença el Doraemon, no?
0: Bueno, el Doraemon no, però al matí la mare que va parir, sí, per cert, ja serà l'últim dia. Dilluns comença la nova temporada a Flashback. Que vagi molt bé, bona nit a tothom, i merci també avui al Jofre Pijuan i a l'Àlex Mata, que han fet que tot surti a les mil meravelles. Una abraçada d'en Jordi Plans, el dilluns ens escoltem a 9:15 del vespre, tornarà a ser aquí, al Camp Nou. Veurem si en pluja o amb la mateixa
2: neu?
0: Calor que avui. Amb neu, al principi...
2: No. Voltarà una calona, no?
0: De moment avui ens hem torrat. Que vagi molt bé. Bona nit.
2: Bona nit.
3: Adéu.
15: Va de Barça. El Barça com no l'havia sentit mai. Va de Barça. Amb el patrocini d'Estrella Damm i xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió.

0: Parlem com tu.
1: Ai, molt bé, teletreballant.
0: Sentim com tu.
2: Bon dia. Bon dia.
0: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
3: Hola, Flash Flash.
0: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
4: Som la Pilar i en Sergi, de Granollers.
0: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
3: Adéu, Flashback.
0: Flashback. Flashback. Tu ets el nostre.

0: Lorenzo ni cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flashback, l'èxit.

0: al matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, Flashback.
1: Hola, què tal?
0: Backstage.
3: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
1: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: 31 d'agost. Operació tornada. Flashback.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Flashback. L'èxit de l'estiu.